0: Catalunya Música.
1: Sentirem a continuació el concert per a piano i orquestra número 1, concert en mi bemoll major catalogat amb el número 124 de Franz Liszt. És Christian Zimmermann que l'interpreta al piano, acompanyat de l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Sei Ozawa.

0: Era la versió del pianista Christian Zimmermann amb l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigits per Seiji Ozawa, del concert per a piano i orquestra número 1, en mi bemoll major, catalogat amb el número 124, de Franz Liszt.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Sentim ara l'Orquestra de Filadèlfia dirigida per Riccardo Muti interpretant la Simfonia número 1 en do menor, opus 68 de Johannes Brahms.

0: Acabem de sentir la sinfonia número 1 en do menor, opus 68, de Johannes Brahms, interpretada per l'Orquestra de Filadèlfia que dirigia Riccardo Muti.
1: Catalunya Música.

0: El conte musical Pere i el llop de Sergei Prokofiev és l'obra que sentirem tot seguit a la sintonia de Catalunya Música. Us l'oferim en l'enregistrament que l'any 2003 en van fer el narrador Jordi Sánchez i l'ensemble Orquestra de Cadaqués dirigits per Vasily Petrenko.
1: En aquesta història, cada personatge és representat per un motiu musical determinat i per un instrument diferent. L'ocell, per la flauta. L'ànec, per l'oboè.

El llop per les tres trompes. En Pere pels instruments de corda.

Ara, doncs, comença ja el conte de Pere i el llop. Un matí, ben d'hora, en Pere va obrir la porta del seu jardí i se'n va anar cap al gran prat verd.

A la branca d'un arbre seia un ocell petit, amic d'en Pere. Quan el va veure, va dir refilant i content: «Tot està tranquil aquí.

De seguida va arribar un ànec remenant les cuixes. Estava satisfet que en Pere no hagués tancat la porta del jardí, perquè així va poder decidir-se a nedar una mica a l'estany que hi havia al prat.

Quan el petit ocell va veure l'ànec, va volar fins a l'herba, va seure al seu costat i va moure les ales amb desdeny. Quina mena d'ocell ets tu que no saps nedar? I tot seguit es va enfonsar dins l'estany.

De sobte, una cosa va traure l'atenció d'en Pere. Va donar-se que un gat avançava a poc a través de l'herba.

El gat pensava: aquest ocell discuteix amb tant d'entusiasme que el podré atrapar de seguida. I silenciosament s'hi van acostant sobre les seves potes de vellut.

El gat es movia al voltant de l'arbre i pensava: val la pena d'enfilar-se tan amunt? Abans que hi arribi, l'ocell haurà volat. En aquell moment va arribar l'avi, que havia sortit de la casa. Estava molt enfadat, perquè en Pere se n'havia anat del prat. Va dir: és un lloc perillós. Què faria si un llop sortís del bosc?

L'ànec es va posar a clacar i enmig de la seva excitació va sortir ràpidament de l'estany. Però encara que l'ànec es va posar a córrer molt de pressa, no podia deixar enrere el llop.

I ara mirem com estaven les coses. El gat seia en una branca de l'arbre. L'ocell en un altre. No gaire a la vora del gat.

0: Mentrestant, en Pere, sense tenir ni una mica de por, ho mirava tot des del darrere de la porta tancada del jardí. Aleshores, va córrer cap a casa. Va agafar una corda molt forta i va enfilar-se a la paret del jardí.
1: De l'arbre, al voltant del qual es movia el llop, sortia una branca gruixuda que arribava fins a la paret.

En Pere va passar-hi sense cap esforç. I així va poder-se posar fàcilment al capdamunt de l'arbre. En Pere va dir llavors a l'ocell: "Vola sense parar al voltant del cap del llop, tenint sempre molt de compte que no t'atrapi."

com l'ocell feia enfurisme al llop, com aquest hauria volgut caçar-lo. Però l'ocell era més llest i el llop no podia fer-hi res de res.

va ficar el nus escorredor a la cua del llop i va estirar la corda amb tota la força que va poder. Quan el llop va donar-se que estava atrapat, va començar a moure's d'una manera salvatge per tal d'alliberar-se.

Pere va lligar fermament a l'arbre l'altre cap de la corda. I els salts del llop no feien sinó estrenyar més i més el nus escorredor que li amarrava la cua.

Però en Pere, assegut a l'arbre, els va dir cridant: «No dispareu! El petit ocell i jo ja hem caçat el llop! Ajudeu-nos a portar-lo al parc zoològic!»

al final de la marxa, l'avi i el gat. L'avi no parava de moure el cap dient molt enfadat. Bé, bé, molt bé, però si en Pere no hagués caçat el llop, què hauria passat?

i si s'escoltava amb molta atenció, es podia sentir com l'ànec clacava la panxa del llop. Perquè el llop, en la seva ànsia furiosa, se l'havia empassat viu.

Era el conte musical Opus 67 de Sergei Prokófiev, Pere i el Llop, un conte que hem sentit amb la veu del narrador Jordi Sánchez i l'acompanyament de l'ensemble Orquestra de Cadaqués dirigida per Vasily Petrenko.

0: Catalunya Música.
1: Ara ens acompanyarà la sonata en la major opus 5 número 9 d'Arcangelo Corelli. La sentirem interpretada per Guido Balestracci, viola de gamba, Gaetano Nasillo, violoncel, Paolo Pandolfo, viola de gamba, Luciano Contini, arxillaüt i Massimiliano Raschietti, orga.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Per continuar la nostra programació, sentirem avui la Simfonia número 5 en si bemoll major, Deutsch 485, de Franz Schubert. La sentirem interpretada per la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Nikolaus Harnoncourt.

0: Aquesta era la sinfonia número 5 en si bemoll major Deutsch 485 de Franz Schubert i l'hem sentit interpretada per la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam dirigida per Nicolaus Harnoncourt.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Continuarem amb la petita suite per orquestra Opus 39 d'Albert Roussel en la versió de l'Orquestra Nacional de l'Île-de-France que dirigeix Jacques Mercier.

0: L'Orquestra Nacional de l'Île-de-France, dirigida per Jacques Mercier, ens ha interpretat la petita suite opus 39 d'Albert Roussel.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Us convidem tot seguit a sentir la sonata per a piano número 8 en do menor, la patètica, l'opus 13 de Ludwig van Beethoven, que interpreta en aquesta gravació el pianista Vladimir Askenazy.

0: Hem sentit la sonata per a piano número 8 en do menor, la patètica, és a dir, l'opus 13, de Ludwig van Beethoven, en aquesta interpretació que el 1979 va enregistrar el pianista Vladimir Askenazy.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Ara ens acompanyarà la Simfonia per corda número 2 en re major de Felix Mendelssohn. L'intèrpret serà The Hanover Band, dirigida per Roy Goodman.

0: Acabem de sentir la Simfonia per corda número 2 en re major de Felix Mendelssohn, l'intèrpret era The Hanover Band, que dirigia Roy Goodman.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: La cantata amb la qual continua avui la programació de Catalunya Música és de Johann Sebastian Bach. És la seva cantata número 54, el títol català de la qual és Resisteix el pecat. Gerald Lesne, contratenor, i Il Seminario Musicale interpreten la versió de la música de Bach que sona tot seguit a la nostra sintonia.

0: Widerstehe doch der Sünde, resisteix al pecat. És el títol de la cantata número 54 de Johann Sebastian Bach, que és la que ara sentíem interpretada pel contratenor Gerald Lesne amb l'acompanyament del conjunt instrumental Il Seminario Musicale.
1: Catalunya Música.

Ara donarem pas a la Simfonia Domèstica, opus 53 de Richard Strauss, una obra que ens interpreta l'orquestra Tonhalle de Zurich, dirigida per David Zimmann.

0: Catalunya Música.
1: El compositor britànic Bob Chilcott és l'autor del cicle de cançons Faules d'Isop que ara sentirem, en aquesta versió del Bellenstein Concert amb Christopher Fink com a director.

El cicle de cançons faules d'Aesop de Bob Chilcott és el que ara mateix sentíem, música d'aquest autor britànic contemporani interpretada pel Valencian Concert amb Christopher Fink al capdavant.

0: Ruten Kolomeika. Aquest és un dels duos del recull de 44 duos per a dos violins de Béla Bartók que sentíem en la versió de Daniel Hope i Daniel Lozakovic, violins.
1: Setmana especial de concerts a Catalunya Música. Amb motiu de l'any Conxita Badia, del 4 al 8 de maig a les 11 del matí, Catalunya Música ofereix una programació especial de 5 concerts per posar en valor una de les grans sopranos catalanes del segle XX. Una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili. I després de cada concert, sentirem un episodi del podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció d'una artista única.
2: A veure, Conxita Badia, us sona?
3: Què?
2: No passa res,
1: Any Conxita Badia a Catalunya Música.
4: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
5: Els economistes reclamen que...
4: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
6: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
4: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
7: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
4: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Seguim fent camí pels matins. Ja som dimarts 5 de maig del 2026, 6:45 del matí. Ben trobats, doncs, a l'espai més matiner de la nostra emissora. L'emissora on es respira millor, Catalunya Música. Vet aquí que avui hem estat remenant per la producció de Franz Joseph Haydn. De fet, a l'època sembla que no li deien el nom sencer. Simplement li deien Joseph Haydn, el mestre de mestres, com també se'l podria conèixer, perquè va tenir entre els seus deixebles gent realment rellevant. Però en qualsevol cas, això que us dèiem, vam estar remenant pel seu arxiu i de cop vam trobar entre un dels seus reculls de quartets per corda dels més antològics, dels més importants, dels que sempre se citen quan es parla de la gran aportació de Haydn al quartet de corda, que és el recull Opus 76, i vam trobar un quartet que popularment se'l coneix amb el sobrenom de Albada. Aquests sobrenoms ja sabeu que no els hi va posar Haydn, però que en qualsevol cas avui ens van molt bé perquè els hi donen un carisma especial en aquestes partitures i ens permeten identificar-les de manera més ràpida. És més fàcil dir el quartet Albada que dir el quartet en si bemoll major, opus 76, número 4, sí o no? Vet aquí, doncs, que per què s'anomena Albada el quart dels quartets de l'Opus 76, que Haydn va publicar el 1799, per tant, en etapa d'absoluta maduresa. Doncs bé, el sobrenom prové del primer moviment, en què un acord suau de si bemoll major en les cordes greus, a partir del qual el primer violí va fent una frase ascendent lenta que sembla evocar la llum del dia naixent, l'albada.

Així, Haydn enceta, inicia el seu quartet opus 76 número 4, un quartet que avui recordem amb el nom d'Albada, i l'excusa, ja heu vist, és ben senzilla però ben eficaç, un acord de si bemoll major sobre el qual el primer violí del quartet enceta unes notes ascendents que representarien, segons la imaginació de qui s'inventés aquest títol, que no va ser Haydn, l'ascens de la llum just en les hores en què estem. Ja sabeu que els oients del primer temps de Catalunya Música sou testimonis d'excepció de l'inici de cada nou dia. I avui Haydn ens hi ha posat la banda sonora, però compte que encara no hem acabat amb Haydn, ja que no és l'única obra, aquest quartet de maduresa en la qual el compositor suposadament descriu la llum i la sortida del sol. Retrocedint en el temps i anant cap a el 1761, és a dir, més de 30 anys abans, quan Haydn va entrar a treballar per la família Esterházy al Palau d'Eisenstadt, va ser quan va escriure aquelles tres sinfonies tan boniques que s'anomenen en francès Le matin, le midi et le soir, el matí, el migdia i el capvespre. Precisament el matí, que és la primera, és la sinfonia número 6 en re major de Joseph Haydn. Endevineu com comença, efectivament, tal com comença cada matí, amb la sortida del sol. Aquí calen poques paraules perquè la música parla sola.

0: El conjunt Cantilena eren els intèrprets d'aquest primer moviment Adagio Allegro de la Sinfonia número 6 de Joseph Haydn, la Sinfonia en re major que avui recordem amb el sobrenom de El Matí. De fet, Haydn la va anomenar així, aquesta vegada sí, en francès, però, Le Matin, una sinfonia juvenil, una de les tres sinfonies que Haydn va dedicar a la família Esterházy, que l'acabava de contractar com a vicecapellmeister. Bé, amb aquestes dues obres en les quals Haydn ens descriu l'entrada del nou dia i l'arribada de l'albada, ja podem fer cantar el gall.
1: El primer temps.
0: Ens queda clar que la paraula albada indica el moment de la sortida del sol sobre l'horitzó. L'albada és el moment en què apareix la llum del dia. Vaja, el moment en què tots plegats percebem que s'està fent de dia. Una vegada que el sol travessa el pla de l'horitzó i passa a l'hemisferi visible, queda clar que som davant de l'albada. Però vaja, què us estem dient si precisament totes les persones que ens esteu escoltant en aquests moments en directe i que ens acompanyeu cada dia, ara falten 10 minuts per les 7, en aquest primer temps, heu fet un màster del que són les albades, essencialment perquè ens en fem un tip de veure'n i, a més, de tota mena. Clar que les albades que avui ens serveixen d'inspiració no seran ben bé les que veiem cada dia, sinó les que alguns compositors ens han anat escrivint, com convertint l'albada en un motiu d'inspiració musical. Segurament, si ara us preguntéssim quina és l'albada més famosa de tota la història de la música, la majoria ens diríeu que aquesta.

Qui no coneix aquesta albada musicada per el compositor Edvard Grieg, compositor noruec destinada a formar part de la música incidental que va escriure l'any 1875 per acompanyar l'obra homònima de Henrik Ibsen. Es va estrenar el febrer de 1876 a l'antiga capital noruega, Kristiania, avui anomenada Oslo. Vet aquí, doncs, aquesta pàgina que esdevé absolutament preciosa, popularíssima i de gran inspiració, que ens interpretava la Filarmònica de Berlín, dirigida per qui si no, per Herbert von Karajan. De fet, com a curiositat, dir-vos que Grieg en la partitura hi posen no pas albades, sinó sons o sentiments del matí. Per tant, aquí seria més que una albada, és la contemplació de l'albada, més les sensacions interiors, aquesta sensació tranquil·la i la serena de contemplar una albada. Clar que creiem que no ben bé a la gran ciutat, sinó més aviat al mig de la natura. Però vaja, seguim el nostre camí de cada matí. I una altra albada molt maca és la que ens va regalar ja al segle XX el compositor nord-americà Ferd Grofé. Grofé, que entre 1929 i 1931 va estar component precisament el que quan es va estrenar es va titular com a 5 retrats del Gran Canyón. Era com una mena de 5 postals sonores que al final es va acabar titulant la suite del Gran Canyón. Ferd Grofé era un compositor americà d'ascendència europea, va ser molt amic de Gershwin, el va ajudar precisament a orquestrar algunes de les seves obres i vet aquí que a part de compositor va ser director d'orquestra. I en el seu catàleg hi trobem obres molt inspirades en la contemplació dels paisatges dels Estats Units. Doncs què us semblaria poder presenciar sonorament a través de l'oïda l'albada enmig del Gran Canyón?

Aquesta versió, a més, tenia un plus. La interpretava l'Orquestra Filarmònica de Rochester, dirigida, sabeu per qui? Pel mateix compositor, Ferd de Groffé. Aquí teníem el primer moviment, l'albada de la seva Suite del Gran Canyon. Una descripció de la natura al mig d'aquest desert, d'aquesta serralada americana tan coneguda, tan popular i tan cinematogràfica. Segur que ja tots plegats ens hem sentit, ni que sigui per uns instants, de vacances. Però ara retrocedirem en el temps i ens deixarem portar de la mà de Richard Wagner. Hi ha una albada que la trobem just en el capvespre dels déus. És l'inici del tercer dia de la quarta òpera i última de l'Anell del Nibelung. L'albada és una de les pàgines, diguem-ne, lluminoses d'aquesta tetralogia. Comença amb acords suaus de les cordes que van creixent lentament. Les trompes i fustes van introduint motius ascendents que aboquen, en definitiva, la sortida del sol. Una albada majestuosa, no precisament íntima, però anticipa el destí que s'atansa. Després de l'albada sentirem el viatge de Siegfried pel Rin.

Era l'albada i viatge de Siegfried pel Rhin, gairebé com el nostre dia a dia. Començar el dia i començar a funcionar. Versió Anell del Nibelung de Richard Wagner. La versió, per cert, preciosa, de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Klaus Tennstedt. I és que la música ens ha regalat albades precioses, com les que ens regala cada dia la natura. Però traslladem-nos cap a la música francesa, de la mà d'Emmanuel Chabrier. Tots el recordem, aquest compositor, perquè va escriure la famosa rapsòdia Espanya, probablement la seva obra més famosa. De fet, Chabrier va fer un gran viatge per tota la península Ibèrica i va passar per Barcelona, però l'obra que sentirem d'ell és una pàgina que es titula en francès Ovade, és a dir, albada. És una peça breu per piano, de caràcter lleuger, elegant, lluminós, típica de l'estil francès de just l'època posterior del Segon Imperi. Albada és una peça amb harmonies que juguen una mica amb aquesta atmosfera genuïnament francesa, amb delicadesa, fins i tot amb un punt d'humor. És una peça evocadora que sentim tot seguit. Per cert, que Chabrier la va escriure l'any que moria Wagner, el 1883.

Ja heu vist una albada juganera simpàtica, delicada alhora i amb un puntet de sentit de l'humor. Això sí, escrita per piano. L'albada era original del compositor Emmanuel Chabrier i l'hem pogut sentir interpretada per Angela Hewitt al piano. Una partitura del 1883. Bé, amb prou feines una dècada i mitja més tard, cap al 1899, el compositor George Enescu, que va estar molts anys vivint a París, de fet va estudiar en el Conservatori de París, malgrat que ell era originari de Romania, avui és un dels grans representants de la música romanesa, doncs va ser a París i just en aquella època va ser quan va escriure una de les obres que forma part de la seva gran aportació a la música de cambra. Avui el recordem per les rapsòdies romaneses, que són fantàstiques, però el catàleg d'Enescu està farcit d'obres de cambra que són veritables perletes, i una d'elles és una cucadeta molt petita, com us dèiem, de 1899, escrita per trio de corda, i que ell va titular en francès, novament, Obada, albada. Ell s'inspira en les albades dels trobadors. Ja sabeu, cançons d'amor, el moment de la trobada dels amants, etc etc. Doncs bé, aquest argument és el que inspira aquesta petita pàgina breu que sovint alguns trios la fan servir, trios de corda, com a propina en els seus concerts.

Una albada de pur encant. Tatiana Samuill, violí, Gerard Cossé, viola, i Justus Grimm, violoncel, ens interpretaven aquesta albada en do major per trio de corda del compositor romanès George Enescu. I és que, ja que ens hem situat a França, recordeu que aquesta obra, precisament Enescu, el compositor romanès, la va escriure a París, doncs bé, 30 anys després, el 1929, Francis Poulenc escrivia un concert coreogràfic per piano i 18 instruments. Aquesta manera de plantejar-ho ens fa pensar una mica amb el ideari de Stravinsky. Ell, aquest concert coreogràfic, el va titular també Obada, un ballet, però vaja, que sovint es toca més com a concert de cambra que no com a pàgina coreogràfica. L'estrena es va fer com a ballet el juny de 1929 a Noailles, amb una coreografia de Bronislava Nijinska, i uns mesos més tard es va tornar a interpretar al Teatre dels Camps Elisis amb la coreografia, aquesta vegada de Georges Balanchine, que, per cert, Poulenc no li va agradar. Poulenc sembla que preferia la història original. El mateix Poulenc va dissenyar l'escenari del ballet, que té com a tema la solitud de les dones i on la deessa Diana és l'heroïna. D'aquest concert coreogràfic, nosaltres en podrem sentir la conclusió final.

Música de Francis Poulenc era el final del seu concert coreogràfic per piano i 18 instruments titulat Obada, Albada. El darrer fragment es titula en francès Adieu de part de Diane. Recordeu que adieu no vol dir el mateix que adéu. En català és una cosa quotidiana, en canvi en francès és molt transcendental. Ve a ser un adéu per sempre i de part de Diane vol dir la partida, la marxa de Diane. La versió era de Jean-Bernard Pommier i de la City of London Sinfonia, dirigida per Richard Hickox. Pommier, òbviament, era el pianista. Una altra albada la trobem en una partitura de maduresa d'Edward Elgar, la Nursery Suite. Va ser l'any 1930, en plena maduresa, quan Elgar va dir que havia trobat una caixa a casa seva amb esbossos musicals de quan era jove. Aquestes coses que a vegades passen per casa, que allà en un racó apareixen records i de cop ens reconnectem amb moments viscuts. I vet aquí que un amic li va dir, diu, escolta, i per què no aprofites algunes d'aquestes obres juvenils ara que ha nascut la princesa Margaret Rose? Recordeu que Margaret Rose era la germana petita de la reina la futura reina Elisabet II. Vet aquí que aleshores Elgar va trobar la idea bona i per això la va titular Nursery Suite, la suite nurseria. Una suite de la que tot seguit ens sentim el moviment que precisament porta per títol Albada.

Es respirava l'aire fresc del matí en aquesta música de maduresa d'Eduard Elgar. Era l'albada de la Nursery Suite, una partitura que ens interpretava l'orquestra de cambra anglesa dirigida per Paul Goodwin. On també trobem una albada és en el ballet Romeu i Julieta, que Prokófiev va escriure el 1935, recent tornat a la ja Unió Soviètica, després d'uns anys d'exili en els que havia viscut als Estats Units i a París. En aquest ballet, que va tenir una gènesi bastant dura, perquè si bé li va encarregar el Teatre Kirov de Leningrad, que és el Teatre Mariinsky actual de Sant Petersburg, quan ja va presentar la partitura, el teatre no el va voler, després ho va intentar en el Bolshoi de Moscou, tampoc se'n va sortir, i finalment la va estrenar el 1938 en el Teatre Mahen de Brno, a la República Txeca. Però vaja, enmig de tot això, Prokófiev en va fer unes quantes suites de concert, i una de les peces que va reciclar a les seves suites va ser l'Albada. La

Simpàtica albada extreta del ballet Romeu i Julieta de Sergei Prokofiev, versió de l'orquestra de la Suïssa francòfona dirigits per Armin Jordan. Una albada aliena al drama d'aquesta història inspirada en Shakespeare. I també la història que ens arriba tot seguit és de l'òpera Peter Grimes, que Britten va escriure 10 anys després que el ballet Romeu i Julieta de Prokofiev. Ens hem de situar a l'any 45, el darrer any de la Segona Guerra Mundial, una història dramàtica, la del mariner Peter Grimes, de la qual han transcendit, sobretot a nivell de concert, els 4 interludis marins, el primer dels quals és l'albada. Una albada que no té res a veure amb totes les que ens han acompanyat avui. És una albada inquietant, distant, gens idíl·lica, que sembla anticipar el conflicte que ens proposa Britten a la seva òpera més cèlebre. Sentim aquest interludi marí, el primer de la col·lecció de 4, albada.

0: Una albada certament inquietant. A primera hora del matí, davant del mar, un dia rúfol, amb onades i vent, el que sembla descriure aquest interludi marí, opus 33, el primer dels quatre que Benjamin Britten l'any 1945 va incloure dins de la seva òpera més cèlebre, Peter Grimes, que hem pogut sentir a Barcelona en alguna ocasió. Així completem aquest recorregut d'albades que avui hem fet en paral·lel amb l'albada de debò, amb la sortida del sol d'aquest dimarts. Així completem, doncs, aquest recorregut d'albades sonores.
1: El primer temps.
0: Però, de cop, un cop ja queda clar que ha sortit el sol, el que fem és traslladar-nos cap a Praga, cap al 1729-1730, Antonio Vivaldi va estar a Praga i sembla que va ser allà on va compondre això.

Ja fa uns mesos que la discogràfica Arcana va treure aquest disc, ja veieu, preciós, amb la llautista Evangelina Mascardi al costat del conjunt Estrovagante, que dirigeix Ricardo Doni. Aquest disc, la gràcia que té és que és el tercer d'un tríptic que aquesta gran virtuosa del llaüt, Evangelina Mascardi, ha dedicat al repertori antològic del segle XVIII. L'any 2022 va treure un disc amb les obres completes per llaüt de Johann Sebastian Bach. Després, el 2024, va treure un disc dedicat a una selecció antològica amb la música del coetani de Bach, coetani i amic Silvius Leopold Weiss, i ara ha tret un tercer disc, bé, ara ja fa uns mesos, en què el dedica a concerts per llaüt i conjunt instrumental, una forma musical que va agradar moltíssim en els temps dels Habsburgs, al segle XVIII, i tota la seva àrea d'influència, és a dir, que trobem concerts per llaüt a tota l'àrea austríaca, bohèmia, etc etc. Concerts, alguns d'ells inèdits, que s'han ha gravat per primera vegada, com els concerts de Carl Ignaz Agustín Kohout o de Joachim Bernhard Hagen. Altres ja coneguts, com el de Johann Ludwig Krebs.

0: La música de Johann Ludwig Krebs per llaüt, corda i continu. Una novetat de fa uns mesos, Evangelina Mascardi amb el conjunt Extravagante dirigits per Ricardo Doni, un disc de la firma discogràfica Arcana, que vaja que trobem preciós, lluminós i que porta llum a tot aquest repertori, part del qual han registrat per primera vegada obres de Vivaldi al costat de Krebs, Hagen, Kohout, Kleinknecht, etc. La música del segle XVIII avui ens permet arribar al final del primer temps. Demà hi tornarem, com sempre, ben d'hora, ben d'hora. I, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: El firmament de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
3: Ja és a la venda un nou número de la revista musical catalana amb entrevistes exclusives a la compositora Clara Aguilar i al conjunt Frames Percussion. Un dossier sobre Gaudí i la música i tota la informació sobre la nova temporada del Palau de la Música i els festivals d'estiu.
4: Compra-la al quiosc, en botigues especialitzades o llegeix-la a revistamusical.cat, Facebook, X i Instagram.
5: 012, la millor resposta.
6: Va tot bé?
7: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
6: Això és violència masclista.
8: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Hi ha moments en què el més difícil no és escriure, sinó començar. Tens el full en blanc al davant. Veus com els minuts van passant, però no tens clara la idea, perquè podries parlar sobre qualsevol cosa, sobre el pas del temps mateix, sobre la llum dels dies de primavera, sobre la importància de celebrar les coses per més petites i insignificants que semblin. Tot sembla possible, però a la vegada res t'acaba de convèncer. I el temps passa, el rellotge avança i et cal començar a escriure. Cal trencar el silenci i omplir el full en blanc. Encara que sigui amb una paraula tímida, amb una frase imperfecta. Perquè sovint no és la idea la que ens porta a escriure, sinó que és la pròpia escriptura la que acaba trobant la idea. Potser tot comença així, acceptant el dubte i deixant que la primera paraula, sigui quina sigui, obri el camí. Són les 8:01 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Doncs sí, un dia més, el quintet de cada matí, Alba Quinquillà, Esther Plana, Pau Blasi, Maria Montes, encara que continua sense veu, i Esther Pinart, una servidora. Us acompanyarem, com sempre, fins a les 11, i ho farem amb molta música, però també amb converses, i en aquesta primera hora ja farem la següent entrada en l'àlbum de la setmana, aquest disc titulat Furioso. És l'últim treball discogràfic del contratenor Xavier Sabata, que es presenta molt ben acompanyat per Le Concert de l'Hostelier, que des del clavecí dirigeix Frank Emmanuel Compte. Un disc del segell Aparté, amb el qual ens proposen fer un viatge fascinant pel mite d'Orlando, el cavaller enamorat, fins a la bogeria. A les 9, a la segona hora, conversarem amb l'arpista, cantant i compositora Anna Amigó, segon premi en el 9è concurs mundial d'arpa, que es va celebrar el passat mes d'abril a Utrecht, als Països Baixos. I tancarem el programa sent tot orelles amb la Sofia Martínez. Però de moment, nosaltres seguirem amb la peça de les 8. Que és una fantasia contemporània d'aquest 2026 que ens convida a deixar-nos portar per una onada sonora subtil i profunda. Es titula La Déferlante, és a dir, l'onada, amb Olivier de la Vigne, Benoît Menu i Lucille Boulanger.

Ves per on, avui hem començat el programa amb dos enregistraments d'aquest 2026 perquè l'onada de la peça de les 8 ens ha portat fins al nou àlbum del pianista Francesco Tristano, dedicat a les 6 suites franceses de Johann Sebastian Bach, de les quals n'hem sentit aquesta gavota, quart moviment de la suite francesa número 5, en sol major catalogada amb el número 816. I a continuació farem un gir cap al teatre musical amb At the Fair, de Billy Burns, en un arranjament de Barbara Hannigan, que també n'és la veu solista, acompanyada per l'Orquestra Simfònica de Göteborg.

Gragina Bachevich, una peça plena de ritme i vitalitat. I abandonem ara la cambra per uns moments per endinsar-nos en la grandesa romàntica de Richard Wagner amb el preludi del tercer acte de l'òpera Lohengrin en una interpretació de la Simfònica de Saint Louis dirigida per Jerzy Semkoff.

Sense deixar la solemnitat que ens arribava amb l'òpera Lohengrin de Wagner, hem arribat a una de les peces més emblemàtiques del repertori coral, Zadok the Priest, de Handel, amb Trevor Pinnock al capdavant de The English Concert i el cor de l'abadia de Westminster. I a només 3 minuts i mig, perquè siguin 9:15, arribarem a l'àlbum de la setmana amb una proposta contemporània i atmosfèrica, Glass, de Hania Rani, en una versió per a violí, piano i cordes amb Mari Samuelsen com a solista.

0: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
1: 2:15 de 9 del matí, moment, per tant, per endinsar-nos novament en l'àlbum de la setmana.

Ja ho sabeu, es titula Furioso i el protagonitzen el contratenor Xavier Sabata i Le Concert de l'Hostel Dieu, dirigits per Franc Emmanuel Compte. Junts aconsegueixen el que s'havien proposat, treure a la llum tota la força expressiva i el drama de les obres que interpreten en aquest disc, unes obres en què cada acord, cada ritme esdevé un vehicle d'emoció. Tal com ja vam dir ahir, el mite d'Orlando Furioso, concebut al segle XVI per Ludovico Ariosto, es va convertir en una de les fonts més fèrtils d'inspiració musical i dramàtica. Pedra angular de la literatura renaixentista italiana, aquest poema èpic va aparèixer en la seva forma final en la tercera edició publicada el 1532. I per evocar un món tan ric en què múltiples trames s'entrellacen al llarg de 46 cants que sumen un total de 4.842 estrofes de 8 versos, Ariosto es va inspirar en la literatura medieval que aleshores era molt popular a Itàlia, especialment a la cort de Ferrara, on ell treballava. Una literatura que abraça des dels romanços cavallerescos protagonitzats pels cavallers de la taula rodona fins a les cançons de gesta franceses. A l'obra d'Ariosto, el cap militar franc apareix al costat de tota una munió d'altres personatges, incloent-hi principalment els amants Ruggero i Bradamante en la seva lluita contra l'encisadora Alcina, Ariodante i Ginebra amenaçats per Polinesso, Carlemany en guerra amb els sarraïns i Angèlica i Medoro, la parella que són la causa de la fúria o bogeria d'Orlando. Indiferent a l'amor d'Orlando, Angèlica, la filla del rei de Catai, a qui ha portat del seu orient natal al campament de Carlemany als Pirineus, fuig i es casa amb el sarraí Medoro. Orlando es torna boig de desesperació, una bogeria que, afortunadament, només és temporal. Amb l'ajuda del seu amic Astolfo, recupera el seny i participa en la victòria final de Carlemany sobre els sarraïns. Una font ideal d'inspiració per a l'òpera. Si ahir vam començar amb Nicola Porpora, avui continuarem amb el nostre recorregut per aquest disc amb l'austríac Johann Joseph Fuchs, que, tot i que avui dia se'l coneix principalment pel seu Gradus ad Parnassum, en el seu temps també se'l va conèixer com a mestre del contrapunt i compositor d'obres sagrades, desenes de composicions per a misses i oratoris, i també va compondre òperes. Així, de les 19 òperes que va compondre, la majoria de les quals es van estrenar al Teatre de la Cort de Vienesa. I entre aquestes òperes hi ha Angelica Vincitrice di Alcina, que amb el llibret de Pietro Pariati es va representar el 1716 per celebrar el naixement de l'arxiduc Leopold Johann. El món d'aquesta festa teatral s'inspira en l'exotisme del poema èpic d'Ariosto amb els seus dimonis, pirates i personatges africans i asiàtics, en una reinterpretació alegòrica en què la civilització triomfa sobre la barbària dissenyada per celebrar la missió imperial. Així, al final del segon acte hi trobem l'ària Si pugnate pugnate onor, que canta el poderós mag maurità Atlantes, que, adoptant l'aparença d'Orlando, canta els elogis del valor valent i noble.

0: Doncs aquí teníeu en primer lloc aquesta ària de l'òpera Angelica Vincitrice di Alcina de Johann Joseph Fuchs. Era l'ària Si pugnate, pugnate, onyor, que reflectia una altra dimensió del mite de, que és la de l'heroisme i la retòrica del combat, però darrere d'aquesta aparença noble sempre hi ha la tensió interior que defineix Orlando. I després hem continuat amb aquesta peça tan breu, aquesta peça instrumental de 48 segons, per ser exactes, que era la giga de la serenata en do major, també del mateix compositor Johann Joseph Fuchs. Això és el que trobareu en aquest àlbum de la setmana que ens està acompanyant, ens acompanyarà fins divendres, el disc Furioso amb el contratenor Xavier Sabata i Le Concert de l'Hostel Dieu, que des del clavecí dirigeix Franc Emmanuel Comte. I atenció, ho vam dir ahir i ho seguirem dient durant tota la setmana. Atenció, perquè dilluns que ve presentaran precisament aquest disc al Palau de la Música Catalana.
1: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
0: 4 minuts perquè siguin 3 quarts de 9 del matí. Seguim acompanyant-vos en aquesta primera hora de Tots els matins del món aquí a Catalunya Música i ho seguirem fent ara amb la música de Franz Liszt, concretament amb el poema simfònic Mazeppa.

0: Doncs d'aquesta manera s'acaba aquest meravellós poema simfònic Mazeppa, catalogat amb el número 100 de Franz Liszt, que ens oferia l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan i que ens acosta una mica més al punt de les 9, només 3 minuts per arribar-hi.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
2: Virtuosisme, emoció i llum mediterrani el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
3: 012, la millor resposta.
4: Confirmat? M'han robat el mòbil.
5: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
4: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
5: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
4: Tens raó.
6: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
7: Malgrat va trigar 22 anys en concloure la seva primera sinfonia, els anys de maduresa creativa de Johannes Brahms van ser molt prolífics. Coneixem el Brahms consolidat amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
8: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
9: Tampoc em visualitze com a timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. No és la cosa de vull ser el tal de no sé què. Estàs en la música, disfrutes el que fas, vas fent. Evidentment que pelés perquè vols una plaça fixa, vols estabilitat, però va tot lligat, no? Jo disfruto molt de lo que faig. Si el soc sincer, els timbals m'encanten i disfruto moltíssim. Però si em dius tens que tocar el bombo en tosca, doncs també disfrute. Dona igual el que toques.
7: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Manolet Martínez, timbaler de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu. A l'Assaig General, donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
10: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
11: Doncs sí, seguim aquí a la sintonia de Catalunya Música just quan són les 9 en punt, en aquesta segona hora en la qual doncs, tindrem més música, evidentment. Cap a aproximadament 9:45, conversarem amb l'arpista, cantant i compositora Anna Amigó, segon premi en la novena edició del concurs mundial d'arpa que es va celebrar el passat mes d'abril a Utrecht, als Països Baixos, i tancarem el programa, ja ho sabeu, sent tot orelles amb la Sofia Martínez. Però encetarem aquesta segona hora i ho farem amb energia i virtuosisme, sentint el tercer moviment del concert per a violí número 1 de Max Bruch en una versió vibrant amb el violinista Johan Dalene, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca sota la direcció de Gemma Niu. És el finale allegro energico, que és pura intensitat romàntica.

El que us dèiem, pura intensitat romàntica, aquest finale allegro energico del concert per a violí i orquestra número 1 de Max Bruch. I continuarem ara amb una mirada contemporània i introspectiva. La compositora i pianista Schouten Erden Batar ens proposa Reflection, el tercer moviment de la seva obra Echoes of Life, interpretada per l'Arsi Saxophone Quartet, una peça que convida a l'escolta atenta i a la contemplació.

Aquests minuts ens han permès recuperar una veu singular del segle XX, la de la compositora neerlandesa Henriette Bosmans. Era música de cambra delicada i plena de matisos que ens ha arribat amb el segon moviment, un poco allegretto, de la seva sonata per a violoncel i piano en la menor, a càrrec de Doris Hochscheid i Franz van Ruth. I a continuació, música del compositor nord-americà Howard Hanson i la força simfònica del sisè moviment, Allegro, de la seva sinfonia número 6, que sentirem en una interpretació de l'Orquestra Filarmònica de Helsinki dirigida per Leif Segerstrand, plena de dinamisme i contundència.

0: Doncs d'aquesta manera hem arribat a 10:15 amb aquesta obertura en si bemoll de Georg Friedrich Händel, que ens interpretaven The Parley of Instruments, dirigits per Peter Holman, des d'un àlbum publicat sota el títol de Händel in Hamburg.
1: Catalunya Música.
2: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
3: Virtuosisme, emoció i llum mediterrani el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
4: El maig arriba carregat d'excel·lència al Teatre de Sarrià. El dijous 7, el Trio Lorca.
5: El dimecres 13, el millor jazz. El diàleg entre el vibràfon de Christos Rapalides i el piano d'Ignasi Terraza.
4: Polifonia el 21 amb el cor Sine Nomine i el seu homenatge a les dones compositores.
5: I per tancar el mes, el dijous 28, Estepes Allunyades. Shostakovich i Elisenda Fàbregas amb el violí de l'Anna Trotovchek, el cello de Sebastián Hurtó i el piano de Maria Canyigaral.
4: teatredesarrià.cat. Teatre de Sarrià, el teu refugi de la gran música.
6: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
0: I avui la nostra convidada de tots els matins del món és l'arpista, cantant i compositora Anna Amigó, segon premi en el 9è World Harp Competition, concurs mundial d'arpa, que es va celebrar el passat mes d'abril a Utrecht, als Països Baixos. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Benvinguda.
7: Gràcies.

0: Anna, ja hi tornem a ser, eh?
1: Sí.
0: I tornem a sentir aquesta altra Caterina, l'altra Caterina de Lió. És la teva versió d'aquesta peça?
1: Sí, exacte.
0: Em comentaves que encara no has assimilat això de ser la segona millor arpista del món. Segon premi en aquesta novena edició d'aquest concurs, vaja. Sí. L'has assimilat? No l'has assimilat?
1: No, la veritat és que no. Jo segueixo sent la mateixa persona i és més aviat el que em van dient, uau, no? El que vas rebent dels inputs de fora, que van picant, no? com espurnes, com picar des de mosquit, i dius, ostres, espera, això ha passat? Perquè no, encara. Jo, per mi, vaig anar a fer un concert, m'ho vaig anar a passar molt bé, vaig estar amb gent magnífica, i per mi era com anar amb un par d'atraccions, o sigui, superbé.
0: Però sí, tens el segon premi i pots estar ben contenta. Per tant, enhorabona. Per començar, ho fem amb aquesta peça, l'altra Caterina de Lió, que té a veure precisament amb aquest concurs, perquè la vas interpretar.
1: Sí, unes quantes vegades,
0: sí,
1: de
0: no?
1: fet.
0: Sí, no? Quantes?
1: Tres vegades. La vaig tocar durant el concert de les semifinals, que tenia 45 minuts. La vaig tocar a la final, perquè, evidentment, doncs, és la icònica del disc, no? pel canvi de gir, per tot el que significa. I després, el divendres, el dia 17, a migdia, el Tívoli Friedenburg, que és el complex musical on es va fer el festival i la competició, sempre es fa un concert de migdia gratuït per tothom. Llavors, en aquest concert hi podíem tocar alguns participants del concurs i també gent, doncs, músics professionals també, que participaven al festival del dissabte. I llavors jo vaig tenir, doncs, la sort que em diguessin que sí, que jo podia participar-hi. I doncs vaig tocar la Caterina de Lió en una sala, bueno, com aquí a l'Auditori de Barcelona.
0: Una sala magnífica, no?
1: Sí.
0: Quan ara fa 2 anys et vam convidar al programa, ja ens vas parlar d'aquesta peça, de l'altra Caterina de Lió, una cançó que pertanyia a un espectacle que feia 3 anys que portaves de gira, Sang de dona. Llavors, l'altra Caterina de Lió encara no formava part de cap àlbum, però ja no és el cas, perquè Sang de dona ha acabat convertint-se en disc.
1: Sí, de fet, amb el nom vaig començar amb el cançoner revolucionat, no?, amb el tema d'evolució musical i revolució femenina, perquè, clar, les personatges tenen un punt de revelar-se i de dir, canviem alguna cosa, no? I va ser a l'hora d'enregistrar el disc, i el dia abans d'enviar la maqueta, amb l'Eduard Iniesta, que em va ajudar a materialitzar-lo, no?, com a productor artístic, dèiem, és que el cançoner revolucionat no hi té res a veure com a nom amb tot el que estem parlant aquí dins, perquè estem parlant de dones, hi ha molta sang des de herència femenina fins als feminicidis que hi ha, o sigui, hi havia moltes coses a tocar, i el cançoner el que posava al davant era el cançoner, quan jo el que estava parlant era de la dona i de la situació de la dona, no? Ni que sigui dins d'aquest cançonet o a través.
0: Sí, sí.
1: I el dia abans d'enviar la maqueta vam canviar el nom, o sigui, Sang de dona, i llavors vam dir, això sí que ho representa. I llavors també hi ha cançons noves en aquest disc que durant aquests anys no existien, no? Llavors, les persones que m'han sentit amb l'evolució, doncs clar, és com anar afegint cançons en aquesta maleta, i hi ha un moment que dius, bé, això, doncs, hem de posar un punt per poder tenir un tot, no? I va ser aquest moment del Sang de dona, sí.
0: Per què creus que aquesta cançó té tant d'èxit? Que tu dius, és el hit d'aquest disc.
1: Bueno, és que m'ho diuen molt, és el hit. Primer, que té molt bon rotllo, no? Que, a més, bueno, normalment les cançons que faig són en menor perquè estic assassinant algú. Sí, i llavors aquesta, ni que la versió tradicional acabin matant a la Caterina, bueno, a Palo, el seu home i la seva sogra, en la meva, doncs, canvio el gir, no? Llavors ella el que diu és prou, s'aixeca i bé, doncs s'allibera. Llavors, clar, aquesta cançó és això, és un alliberament. I llavors, bueno, hi ha com una cosa que és com, bueno, que et posa de molt bon humor i que et doni forces i que et doni empenta. I llavors, bé, doncs, també és veritat que faig rescat amb l'arpa, també és molt espectacular quan ho veus en directe. Llavors, bueno, és un cúmul de coses. I la veritat és que és una de les que, sí, més ritme té dins del disc, evidentment, sí.
0: Una de les peces que vas interpretar en aquest concurs, com també aquesta altra.

0: Que s'estimi tal com és i mai oblidi de ser feliç, eh? Sant Joan, feu-la ben gran. Què passa amb aquesta peça?
1: Sí,
0: hem trobat alguna cosa diferent, eh?
1: Sí. L'original és Sant Joan, feu-lo ben gran, sí. Ja per començar. Jo ja l'he portat cap a una criatura que sigui, doncs, una nena. I la versió que acabeu d'escoltar ajunta dues versions d'aquesta peça. Una trobada al Cancioner del Baix Camp i el Montsant, editat per Carrutxa, que és la que sona molt més tradicional, tot i que al cap d'una estrofa ja canvio una mica la forma, però sí que canta Sant Joan, Sant Martí, etc etc. Amb la lletra trobada al poble d'Alcover, perquè hi havia 7 o 8 lletres diferents de diferents pobles, perquè cadascú se la toneja, a més, eh? I la segona part, que sona molt més així en menor, tipus, bueno, no et diré àrab o així, és la mateixa. Sant Joan, feu-lo ben gran, trobat a Santa Coloma de Queralt durant les missions del Cançoner Popular de Catalunya. I llavors vaig pensar, bueno, ajuntem-les perquè parlen del mateix i són tan diferents, però la lletra és la mateixa. A la segona part, evidentment, ja vaig pensar, bé, no cantaré el mateix, què li desitjaria jo amb una criatura pel seu futur, no? Perquè avui dia, doncs, ja no ens encomanarem a Montsant, ja no ho deixarem tant a les mans d'això dels sants, la nostra protecció, i hem de prendre responsabilitat i ser conscients del que som, el que volem i com ens podem defensar, no? Perquè no ens prenguin el pèl, perquè puguem ser altres, no? Al final també. I és això el que vindria a dir. Bueno, és com cada una d'aquestes frases, a més, fa referència a una de les cançons de dins del disc. Llavors, sí.
0: Dèiem, també és una altra de les peces que vas interpretar en aquest concurs, del qual doncs n'ha sortit segona guardonada. Què et deia la gent d'allà?
1: Ui, que els havia encantat perquè ho havien entès tot. I jo vaig cantar en català.
0: Sí. D'on surt, d'on neix, quan comença aquest desig, aquest interès en buscar cançons? No sé si hi ha d'una manera premeditada que parlin de dones.
1: Mira, jo, clar, al viure tant temps fora, quan estava a Bèlgica, evidentment, vivíem en moltes llengües, no? Convivíem en català, en castellà, en anglès, en francès i en neerlandès. Llavors, hi ha un moment que bé, el català a mi em faltava. I al trucar a casa, només parlar català a casa, o amb alguns catalans a l'exterior, doncs potser no, a mi em faltava. I a través de la música, que sempre n'havia fet, doncs era una manera de poder ensenyar el que jo era també, no? Perquè la gent t'ho pregunta, tu quan ets a fora és molt normal d'explicar qui ets, d'on vens i què fas, no? I vam començar amb el Testament d'Amèlia i la Dama d'Aragó, que, clar, evidentment, per mi les més populars del Cançoner, que són, també estan al disc, i són les que l'acompanyament de l'arpa és molt més fidel a la cançó. I a partir d'allí vaig començar a millorar amb l'arpa, no? I pensar, ostres, però aquestes cançons, si les canto sempre amb l'arpa acompanyant com un coixí, en realitat l'arpa no està dient el que jo estic cantant, i a mi m'agradaria que això passés, no? De donar-li una mica més de força. I a partir d'aquí, clar, vas remenant cançoners i trobes lletres molt bèsties, i dius, ostres, això? Però si això s'ha d'explicar. I llavors, a partir d'aquí, clar, evidentment la dona és inevitable agafar, doncs, històries d'aquestes, no? Dures, i que les puguis transformar en una cosa més audible, no? Perquè abans servien per fer fenya, llavors repeties el mateix, tenia un moviment constant, i ara, evidentment, no aguantem ni 20 segons quiets, escoltant, concentrats. Llavors has de fer-ho molt més teatral, no? Amb diferents quadres musicals. I és així com m'hi vaig començar a posar, després va venir Isabel, ja, sí.

0: A veure, què ha passat? T'has emocionat?
1: Molt. Sí, sí, clar, no puc ni parlar.
0: No t'ho esperaves?
1: No.
0: El que acabem de sentir és Rebrotar, és una composició teva. És un altre cas semblant al de Sang de Dona, que va començar com a espectacle girant molt durant uns quants anys i que posteriorment es va convertir en disc. De moment, Rebrotar és una obra per a quintet de corda i arpa, d'una hora de durada. No sé si tens previst enregistrar-la o no en disc. El que hem sentit era un fragment d'aquesta obra, d'una actuació en directe. Faltaven els aplaudiments, que els hem tallat.
1: Sí, sí, sí. Aquesta obra la vaig escriure el 2024 i, de fet, només l'hem pogut tocar 4 o 5 vegades. No per falta d'interès, sinó perquè, clar, m'he dedicat a fer el disc de Sang de Dona.
0: Clar.
1: I com que jo sóc molt autogestionada... bueno, ja, arribes on arribes, llavors sempre bueno, has de posar una cosa pel davant, en aquest cas ha sigut Sang de Dona, però la intenció és poder gravar perquè m'ho demanen, la gent que ha vingut als concerts de Rebrotar.
0: Li ha agradat?
1: Moltíssim. L'última vegada ho vam fer el setembre passat al cementiri de Reus amb més de 400 persones. O sigui, va ser bestial allò. I realment aquest any m'estic... Bueno, ja tinc els músics que ja els hi vaig dir que hem de seure perquè això s'ha de gravar i presentar-ho el 27. I poder fer una minigira de doncs, 6-10 concerts perquè no quedi només amb un concert per any o dos per any perquè és preciós.
0: Clar, jo l'he deixat sonar quan l'he posat de seguida... T'has emocionat i dius, ostres, no m'ho puc creure, perquè no era una de les músiques que ens havies proposat. Dius, just acabo de sentir... Estava venint sentint-la, escoltant-la.
1: Sí.
0: Per què t'has emocionat tant? Què passa amb aquesta
1: hora? És que ara no puc parlar.
0: Es diu Rebrotar per què?
1: Bé, perquè expliqué una mica això, no? Des de... les primeres peces es titulen Orígens, Harmonia, no? Que tot té un sentit. I llavors anem tots a tantes revolucions... que hi ha un moment que la vida et planteja si té un sentit o no té un sentit. I tot és per culpa de que ens hem posat en un cercle viciós, que també hi ha una cançó que es titula així, que no ens deixa veure el que realment volem fer, no? I hem de ser molt conscients que a vegades doncs, hem de frenar i que la natura ens ho doni tot, però nosaltres també hem de donar a la natura. Llavors, bé, l'obra acaba d'aquesta manera, no? En el punt en què cadascú és lliure de decidir si vol rebrotar, si vol fer alguna cosa per un món millor o no. I llavors, bé, és com... Bueno, és molt orgànic, és una peça molt orgànica. I a mi, bueno, m'agrada molt, sí.
0: T'agrada. Sí. I la vas començar a compondre només per a cordes?
1: Sí.
0: No hi havia arpa?
1: No, no hi havia arpa.
0: Te la va demanar algú que hi fos? Que...
1: La gent. Jo els explicava, mira, ara estic composant això per quintet de corda, vaig fer un curs per arranjaments de quintet de corda i jo toco el violí, ja ho saps, llavors el tema de la corda m'agrada molt, vull dir, és que faci arpa ara molt més, no vol dir que el violí doncs hagi quedat, oblidat. Està en un segon terme, però no oblidat. I era una manera, doncs, de fer les paus amb mi, de no estar tocant el violí, però potser escriure, doncs, per corda. I jo ho anava explicant, estic escrivint això, tal, i no hi posaràs arpa? Bueno, és que jo ho estic fent per quintet de corda. No. I així la gent m'anava... I dic, bueno, doncs posem-hi arpa. I per l'última vegada al cementiri de Reus, i no cantaràs? No, has de cantar. Bueno, doncs fem una altra cançó on canti. Clar, llavors vas afegint, i bé, ara és molt bonica.

0: El que estem sentint, segur que més d'un oient ho ha reconegut, és el Moldava. Tothom ha sentit en algun moment aquest poema simfònic de Vedrick Smetana. En aquest cas, però, sentim una versió molt diferent, amb arpa.
1: Sí, amb arpa, sí. Amb el Remy van Kesteren de solista. Sí, sí.
0: Qui és en Remy van Kesteren?
1: Bueno, un dels millors arpistes que existeix i de fet, també és el director artístic del World Harp Competition d'Utrecht. De fet, ell... Bueno, ara té 37 anys, però en aquesta versió, vés a saber si en té pues, 20 o por allà, ell feia moltes competicions d'aquestes d'arpa internacionals on el que es fa és comparar una mateixa peça amb diferents arpistes. Llavors, ell això ho vivia com una, amb molta tensió i, a més, el tema de comparar-se i de lluitar per una cosa quan la música és festa i celebració.
0: Sí.
1: Llavors, ell mateix va dir, diu, no, s'ha de fer una... Que, ni diguem competició, sí... però ha de ser una festa. I d'aquí va sortir el World Harp Competition, on ni que estiguem comparant diferents projectes, cadascú pot ser qui és i pots presentar el teu projecte. No t'estan comparant la mateixa peça, a veure
0: està
1: si fas
0: bé,
1: un la
0: això.
1: O un sí en un puesto. No? Sí.
0: Està molt bé. No sé si hi ha altres concursos en aquest estil, perquè normalment és veritat que el que dius, no, com un concurs sempre es valora per la mateixa peça.
1: Sí.
0: Tothom ha d'interpretar aquella peça i llavors fas les comparacions pertinents. No?
1: Exacte.
0: Que també és molt difícil, perquè tu has de poder ser lliure de fer la teva versió, no? De posar-hi part de tu.
1: Sí, per una part té sentit, perquè si tu busques la persona que té més, la millor tècnica, evidentment tothom ha de tocar la mateixa, si no, no pots comparar, no? Encara que tu pots veure qui en té i qui no en té. Però al final tornem al mateix. La música no és tècnica, és interpretació, és transmetre. No? Va molt més enllà de poder executar una peça a la perfecció. Si no hi ha una emoció, no està executada a la perfecció. Llavors, això és el que venia a dir ell, no? Que si tu celebres la música, has de poder tocar el que vulguis i segur que arribes.
0: Que bé, m'agrada, m'agrada. I com vas descobrir en Remy?
1: Ostres, doncs mira, quan estudiava a la UOC vaig estudiar publicitat quan era a l'estranger també, a part jo tinc uns altres estudis i sí, vaig estudiar turisme i després vaig saltar la publicitat quan vaig acabar. I amb una dels que són de la UOC ja saben que hi ha packs, no? Hi ha exercicis d'aquests i una d'elles era la Smetana, bueno, aquesta peça, i també per explicar com a través de la música doncs estàs veient el riu, no? Com baixa, com passa per una cascada, per un... I llavors, bueno, hi havia aquest exercici, i buscant, doncs, bueno, jo vaig caure sobre aquesta peça i me la vaig escoltar moltíssimes vegades. I el que no sabia és que un dia coneixeria el Remy en persona.
0: I quan va arribar aquest moment, li vas arribar a explicar?
1: No.
0: No li has explicat mai?
1: No, li vaig dir, perquè, a més, clar, jo allà a la competició no coneixia ningú. O sigui, jo anava com veient cares que les has vist i que les coneixia, però, clar, no... O sigui, era molt estrany. De fet, va venir ell a saludar molt, a què tal, no sé què... Bueno, sí, molt de tu a tu, molt... Tothom. I clar, vull dir, no, ni vaig pensar primer amb el tema del Moldau. No.
0: I ara que deies, no coneixia ningú,
1: no.
0: Tampoc la gent que competia amb tu, és a dir, no havies vist mai cap vídeo, no vas tenir curiositat per veure com tocaven?
1: Curiositat sí, però jo sabia que si anava a mirar exactament el que feien... m'hauria posat una làpida al damunt. No.
0: Millor no fer-ho.
1: No, perquè llavors m'hagués comparat... Jo mateixa hagués fet la sentència, m'hagués començat a comparar i hagués pensat, ai, però potser hauria de treballar més això, ai, potser... Ai, no. Jo vaig a fer el que tinc i els altres que facin el que tenen.

0: A veure, també te la saps aquesta, eh?
1: Sí.
0: I molt bé.
1: És preciosa.
0: Digues què és.
1: Això és, bueno, Joan Martín, és Pedrell,
0: sí,
1: cantat pel Joan Martín Royo i, bueno, el Raúl Fernat al piano i la cançó Els Pirates, no? Diguéssim. I em va acompanyar durant el viatge cap a Utrecht.
0: Quantes sí. vegades te l'has escoltat?
1: Moltes, moltes, perquè, a més, bueno, és que dona molta energia, és això, dona molta força. I, a més, m'agrada molt com canta el Joan perquè entens la lletra.
0: Uh-huh.
1: Això és molt... Bueno, en tot el disc, però uh-huh. aquesta, a més, obre... I la baixada aquesta...
0: Sí, sí, ho anaves fent, amb les mans.
1: Ai, és que és molt xula.
0: És difícil tenir les mans quietes, no?
1: Hosti, sí.
0: No, que no vull dir que no et moguis, tu tranquil·la. No et privaré pas de...
1: Sí.
0: Si és que, a més, et porta això, no?
1: Sí.
0: Una música com aquesta et porta a moure't. És impossible escoltar-la i no moure't.
1: És impossible,
0: uh-huh.
1: sí, sí.
0: Us coneixeu, amb en Joan?
1: Sí.
0: Quan fa d'això?
1: Poquet, fa un parell d'anys, parell o tres, no?
0: Com us vau conèixer?
1: A través del Raúl Poblet, el nostre amic Raúl Tenor. I bé, el Raúl doncs, també el coneix molt i, bueno, allò que coincideixes un dia i... Sí, et coneixes. Mira, fas coneixença amb persones que mai, bueno, mai havies pensat.
0: I no has pensat mai de poder fer alguna actuació amb ell?
1: Ostres. Uf, ja m'agradaria, però el Joan, estem parlant de paraules majors,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Clar. No, ja m'agradaria. Joan, si ho estàs sentint.
0: Aquí queda, no?, llançat.
1: Sí, no, potser arribarà algun dia, jo no dic que no. A mi m'agradaria fer coses
0: perquè,
1: amb cantants, també.
0: Perquè, per exemple, els
1: sí,
0: músics
1: sí.
0: amb els quals vas a tocar sí. rebrotar, sí. d'on els has tret? És a dir, us coneixeu amb ells?
1: No.
0: No.
1: Mira, ostres, això també és molt divertit. Clar, vaig fer quintet de corda, llavors. A rebrotar... A mi surt del meu projecte agroecològic Lligams Orgànics. Per la gent que no ho sap, jo, a part de fer música, doncs, bueno, em dedico a recuperar la terra, no? I llavors, allà, a la Conca de Barberà, hi ha el Joan Mestre, que és violinista, ell també és fill de pagès i també a casa seva treballa en la terra. I, evidentment, o sigui, és una persona que, com a músic, entén el tema de la terra. Llavors, per mi era, bueno, directe, Joan.
0: Mm-hmm.
1: Dins del món clàssic, clar, jo he estat molt desconnectada d'aquest món. Joan, m'has de trobar un violoncel, m'has de trobar un altre violí, m'has de trobar una altra viola. I entre ells, bueno, s'ho van anar fent. I el contrabaixista sí que el coneixia, perquè, bueno, a l'Anton, Florenza, i llavors aquell ja el tenia solucionat. Però la resta va ser a través del Joan, l'Edmond cap al jardí, bueno, sí.
0: I us heu entès molt bé.
1: Ui, sí, a la perfecció. I treballo molt bé.
0: Si sentíem en Joan Martín Royo amb aquest disc, tal com ens has comentat, te'l vas escoltar moltíssimes vegades anant d'aquí a Utrecht sí. per participar en aquest concurs d'ARPA, n'hi ha un altre sí. que va ser al revés.
1: Sí.
0: Et va acompanyar de viatge de tornada. No,

0: Va, doncs digues, Anna, què és això?
1: Això, mira, és una peça que es diu Pride Flag, del Kevin Lepenec, que ell és un músic bretó, arpiste, i el que fa és amb ritmes moderns, de pop i tal, fa lletres, també, bueno, també amb tonalitats bretones, a vegades sí, a vegades no, i bueno, fa temes de gènere. Problemàtiques de gènere, i aquesta cançó parla de com algú ha estat eixint la bandera, no?, de la Pride Flag. I és molt bonica perquè, clar, baixant per la carretera hi han passatges que tu veus la carretera com va avançant, no?, i és com algú que està teixint alguna cosa i va creixent, no? Veus allò, aquelles dones que fan mitja a vegades,
0: sí.
1: I va creixent, dius, ostres, en 2 hores han fet aquí 10 metres. Doncs t'imagines això, no? Bueno, jo m'imaginava això. I baixava de Utrecht i quedava endarrere una cosa, però pel davant una carretera molt llarga per fer, no? I, bueno, era com el cap anava traient espurnes, també. Anava treballant molt amb aquesta cançó, bueno.
0: I com el vas descobrir, en Kevin?
1: Kevin, vam coincidir el 2019 al Festival Internacional d'Arpa de Dinant, a la Bretanya. Jo hi vaig anar a tocar amb Formiga i Cigal, un grup que tinc duet, jo amb violí i la companya amb arpa. I, de fet, ell, bueno, acabava de guanyar també un premi, toca molt bé el Kevin, eh? I des de llavors no ens havíem vist mai més. I llavors a Utrecht ell va tocar com a guanyador de l'edició anterior i ens vam tornar a veure. I llavors vam intercanviar discos. Ara ell té Sang de Dona i jo tinc el seu.
0: Sí, sí. Estàs component més obres? T'agafem en un moment en què estàs creativa?
1: Sí, sí. De fet, ja fa més d'un any que estic, bueno, amb el meu quadernet de notes per un fil conductor d'algú que m'agradaria poder presentar el 28, potser. I després he rebut ara fa poc un encàrrec sobre un espectacle de Nadal que faré en solitari i amb el cançoner popular de Catalunya a la Conca de Barberà, un recull que va fer la meva germana Marta, com a base on hi ha moltes nadaletes. Llavors donaré vida a nadales que no són populars, o sí, populars, són populars, però no es canten tant com les que normalment estem acostumats a sentir. I, evidentment, amb la dona com a fil conductor, que ja veurem per on va.
0: És a dir, que serà un espectacle d'arpa i veu,
1: sí.
0: Tu sola.
1: Sí, en principi sí.
0: Per aquest Nadal?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, és a dir, que t'hi has de posar...
1: El dia 12 de desembre l'estreno a Bèlgica. Bueno, si puc l'estreno abans aquí a Catalunya, evidentment,
0: però... A Bèlgica?
1: A Bèlgica, sí, sí, és que de fet és un encàrrec belga per un festival que cada any el dediquen a parlar sobre el Nadal en un altre lloc del món. I em van conèixer a través de diferents persones, els hi va agradar el que feia i em van trucar, diu, volem que facis tu un espectacle explicant el Nadal a Catalunya. I llavors, evidentment, doncs, explicaré les diferents coses que fem durant aquella època, però ja que ho faig, el fum, fum, fum, tothom el canta, doncs intentarem fer alguna cosa diferent també, no? Des d'una altra perspectiva, que en aquest cas seguirem la línia de la dona, evidentment.
0: Molt bé. La gent que et vulgui sentir en directe té més d'una oportunitat.
1: Sí, mira, ara propet, aquest dissabte, dia 9, tocaré Montferri, el santuari de la Mare Déu de Montserrat, fet per Jujol, és una obra arquitectònica preciosa, si sou per la zona, veniu. Després, la setmana que ve, faré un taller d'arpa per nens al Centre Cultural, al Centre Cívic Urgell, al Festival Aguilola. I després torno a Barcelona el juny, el 13 de juny, al Centre Cívic Sant Martí, i farem el concert a l'Auditori, per això. I, bueno, jo vaig posant-ho a la meva pàgina web, actuacions, qui vulgui seguir-me. A l'estiu també, Ermites del Montsant, a la gent que li agrada la natura, que es prepari, perquè també hi haurà...
0: Ermites del Montsant?
1: Sí.
0: Sí. Que coneixes la Montserrat? Maria Montserrat Domingo.
1: Ai, no.
0: No, ja te la presentaré. Escolta, doncs moltíssimes gràcies, Anna, per novament guardar-nos un espai del teu temps i poder venir aquí en directe per explicar-nos tot això. I enhorabona, evidentment, per haver guanyat aquest segon
1: gràcies.
0: Concurs, aquest segon premi d'aquest concurs.
1: Sí, moltes gràcies. No, a vosaltres per comptar amb que pugui explicar aquesta experiència. Gràcies, de veritat.
0: Gràcies, Anna, amigo.
1: Gràcies a vosaltres.

0: On vulguis i quan vulguis.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès amb Catherine Larsen-McGuire i el pianista Artem Kuznetsov presenten la brillant rapsòdia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, i el festiu caprici italià de Tchaikovsky.
2: Virtuosisme, emoció i llum mediterrània el 9 de maig al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
3: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
4: 2026. 150 aniversari de Pau Casals.
5: I am a Catalan.
4: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
5: Catalonia has been the greatest nation in the world.
6: Un gelista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
4: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
5: Jo sóc únic, n'hi haurà, n'hi ha hagut un nen com jo.
6: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
4: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.
7: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.
8: Doncs ara són les 10 i 10 minuts, això que li agrada tant a la Maria. Seguiu la sintonia de Catalunya Música a tots els matins del món. Ja sabeu que el programa s'acabarà amb la secció de la Sofia Martínez, que ens proposa ser tot orelles. Però nosaltres seguim endavant en aquesta tercera hora, i és que hi ha peces que segurament hem sentit moltes vegades, però que, tot i això, quan tens la sort que apareixen de nou a la teva vida, ni que no ho hagis escollit, et regalen un cop d'energia o aconsegueixen fer-te somriure. L'obra que sentirem tot seguit és una d'aquelles que sempre és un plaer poder-la gaudir. És el poema simfònic Finlàndia, de Jan Sibelius, amb el seu esperit combatiu, però també ple d'esperança.

Increïble aquest poema simfònic Finlàndia de Jean Sibelius amb l'Orquestra Simfònica Lahti dirigida per Osmo Vanska. I ara farem un gir per retrobar-nos amb la intimitat de la música de cambra que ens ofereix el violista Timothy Ridout i Jonathan Ware en una interpretació de Després d'un somni de Gabriel Fauré.

De la música de Gabriel Fauré ens hem desplaçat d'època, però també de continent, amb Florence Price, que va escriure l'obra Ethiopia's Shadows in America, l'ombra d'Etiòpia a Amèrica. Abans de l'any 1933, la seva partitura va estar perduda durant diverses dècades i no es va redescobrir fins l'any 2009, és a dir, fa ben poc. Una de les poques obres de les quals, per les quals Price va idear un programa que va deixar per escrit a l'inici de cadascuna dels, a l'inici de cadascun dels tres moviments que conformen la peça i que una vegada més ens revela el seu esperit combatiu, però també la seva mirada optimista. L'arribada dels negres a Amèrica, quan van ser portats per primera vegada com a esclaus, la seva resignació i fe i la seva adaptació, una fusió dels seus impulsos nadius i adquirits. Nosaltres, d'aquesta obra, n'hem sentit el segon dels moviments, amb l'orquestra China Keep, dirigida per Leslie Suganandaraya. I de la fusió entre la clàssica i la música africana ens movem a una de les obres definitòries del repertori del romanticisme francès. Parlem de la Simfonia Fantàstica d'Hector Berlioz, que ens arriba interpretada per l'Orquestra de París, dirigida per Klaus Mackeller.

Veus pures i cristal·lines que ens recorden a través de William Byrd i el seu Agnus Dei de la missa a quatre veus, que encara queda esperança per la humanitat, tot i que a vegades ens pot costar creure. I ens tornem a fixar en una proposta d'aquest 2026, en aquest cas amb el disc Chopin Orbit, del japonès Hayato Sumino, un homenatge al creador polonès des de la perspectiva d'un compositor i pianista del segle XXI.

0: Encara sonen els ritmes dansats, els timbres lluminosos i aquesta sensació de moviment constant a través d'aquesta obra, segona de les imatges per orquestra de Claude Debussy. La versió era la de l'Orquestra Simfònica de Boston sota la batuta de Michael Tilson Thomas. I ja tenim amb nosaltres la Sofia Martínez. Bon dia.
1: Bon dia, Esther. Com estàs?
0: Bé, i esperem que tu també.
1: Doncs sí.
0: I també tenim l'oïda preparada per aquesta proposta de conèixer millor la tessitura i les característiques de les veus. De què ens parlaràs avui?
1: Doncs avui us parlaré d'una veu que a mi m'agrada moltíssim, que és la veu femenina més greu, i és la de contralt. És un registre amb una tessitura sorprenent que no només trobem en el repertori més acadèmic, sinó també en artistes que han aprofitat aquest registre greu per donar-lo a conèixer en altres estils i repertoris musicals. Jo crec que tothom pensa, quan parla de contralt, en la Chabela Vargas i veus d'aquest tipus. Però avui aprendrem per què és important saber que el registre és una cosa i la tècnica una altra, i que hi ha repertoris que requereixen un registre i una tècnica concrets per poder-se interpretar. És a dir, per parlar de les veus hem de combinar tres conceptes. El primer seria registre i tessitura. L'altre concepte seria el tipus de tècnica vocal. I el tercer concepte seria el gènere i el repertori. Per què diem això? Doncs perquè ara la Rosalía, que ha tocat tants pals en el seu darrer treball, ha estat molt interessant observar com hi ha persones que deien, bueno, és que la Rosalía fins i tot canta òpera.
0: Sí, sí.
1: I no, la veritat és que no canta òpera. Ha utilitzat algun recurs tècnic propi de l'òpera per projectar i fer vibrar més bé la veu i també per aprofitar millor el seu registre de soprano. El que passa és que aquesta tècnica vocal i aquest registre tan agut estan vinculats a un gènere concret que és l'òpera, i llavors l'oïda musical el que fa és associar rapidíssimament que quan alguna persona canta líric, canta òpera. Llavors, el que farem avui, Esther, si et sembla bé, serà aplicar aquests tres conceptes a una veu que és tan fascinant com la de la Nina Simone. El seu registre és de contralt i la seva tessitura, és a dir, la nota més greu i la nota més aguda que pot cantar, és molt ampla. El segon concepte és la tècnica vocal. Ella tenia una tècnica vocal molt versàtil perquè havia estudiat música, també era una pianista excel·lent i havia cantat molt en cors de gospel. Per tant, ella projectava molt bé la veu i cantava sense cridar, en un bon suport i projecció. I el tercer concepte és el gènere. Ella el que més va desenvolupar és el jazz i el soul, i en el seu repertori és molt gran i a més és propi perquè també escrivia moltes de les seves cançons. Anem a escoltar-la?
0: Va.

0: M'encanta Nina Simone. Quina personalitat que tenia aquesta dona, per favor. Una mica ella contra el món amb totes les lluites racials i musicals que va haver d'afrontar. Una dona que volia ser pianista clàssica.
1: Mm-hmm. Totalment, per això he posat d'exemple, perquè no va arribar a ser pianista clàssica, però déu-n'hi-do tot el que va portar a tota aquesta gènere fantàstic que és el jazz, que ara ja és una cosa molt acadèmica, perquè fins i tot estudiem, no?
0: I tant.
1: Bueno, a més, és molt curiós que aquesta personalitat que has dit tu, lluitadora, sàvia, perquè era una dona molt sàvia i molt forta, quedés també reflectida en la seva veu de contralt, perquè és un registre molt vinculat a aquest tipus de personatges en les òperes. Sovint són figures sàvies o místiques, com Herda, en Wagner, o personatges madurs i matriarcals, com la Mamma Lucia, Cavalleria Rusticana, i també poden ser, habitualment, bruixes, dones amb l'ànima molt fosca o el cor completament glaçat pel dolor d'una mort inesperada. La veu de Nina Simone agafa totes aquestes influències de la música més acadèmica i la posa en el jazz. I, a més, té influències que potser són inconscients, però estaven ahí. Mireu, Mussorgsky va escriure el 1875 una obra que és impressionant i es diu Cançons i danses de la mort. És un cicle de cançons absolutament colpidor. I he buscat un exemple en la veu d'Eva Potles, perquè és una veu molt versàtil i, a més, explica molt bé aquest text, que és com un camperol borratxo, queda atrapat en una tempesta de neu, té al·lucinacions, una mena d'èxtasi, en què si li apareix la mort, per ballar amb ell un trepac mentre es congela i mor.

0: La versatilitat d'Eva Potles és realment impressionant. Això que ens deia, Sofia, quan parlaves dels baixos, de com és d'útil relacionar un nom amb un registre, és molt important perquè quan una contralt puja cap a l'agut, es pot confondre amb una mezzosoprano, per exemple.
1: Sí, sí, evidentment. I l'Eva Potles tenia una veu tan excepcional que va passar gairebé per tots els subtipos de contralt i a la seva joventut semblava una perfecta mezzosoprano. Abarcava moltíssima tessitura, era àgil i al mateix temps podia aconseguir una sonoritat molt fosca en el greu i molt lleugera en l'agut. Confondre o dubtar sobre les veus és molt, molt habitual per a la oïda musical, perquè aquí ja entra en joc no només el registre, sinó també aquesta cosa de la tessitura, que és el rang de notes que abastem. Per exemple, una contralt, en general, va des del fa 3, que seria aquesta sonoritat, aquest altre fa, que seria el fa 5, és a dir, agafaria dues octaves. Però després, cadascuna es mou còmodament en un lloc o un altre. De fet, hi ha contralts que arriben a un mi, que arriben a un mi bemoll, hi ha contralts que pugen a un fa sostingut, a un sol. Per tant, és molt i molt difícil arribar a entendre, efectivament, així, sense context, quin tipus de veu és. També és una veu més càlida o més fosca i això fa que quan parlem dels subtipus de contralt hi hagi moltes persones que, a més de dir de líriques, dramàtiques, profundes i de coloratura, busquin altres metàfores.
0: És fàcil reconèixer aquests subtipus només amb l'oïda?
1: No, la veritat és que no és fàcil, m'encantaria dir que sí, però no és fàcil, però tampoc és impossible, Cal parar atenció a la sensació que percebem, que sovint es pot relacionar amb altres sentits. Per això, moltes vegades hi ha persones i professors que descriuen les veus com més vellutades o més aspres, buscant relacions sensorials que ens ajudin a recordar-les. I diuen que aquesta contralt és lírica per la seva veu vellutada i àgil en l'agut, per exemple, no? O dramàtica per la seva veu vellutada i a la vegada profunda en el greu. És a dir, es necessita com a molt vocabulari. Però nosaltres relacionarem registres amb noms, que és la forma més fàcil, com dir tal color amb tal fruita, és com més fàcil. I una contralt dramàtica, impossible d'oblidar, també amb gran versatilitat, jo crec que seria Natalie Stutman.

0: La Sofia i jo estem aquí gaudint. És que ens encanta aquesta contralt. Natalie Stutzman.
1: És meravellosa.
0: I a més, des d'aquest disc que deies, tot ell és fantàstic, no?
1: Sí, sí, dirigeix, té un gust exquisit.
0: Que ha de ser molt difícil, dirigir i cantar alhora.
1: Sí, la veritat és que sí, però també jo crec que dona aquesta màgia, no?, de que tothom pugui fer el que tu estàs demanant, no?, anar amb l'Orfeo 55, que és el seu emblema, tot i que ja ha desaparegut,
0: sí,
1: no?, el grup.
0: Clarament.
1: Però van deixar uns treballs discogràfics meravellosos per entrenar la nostra vida musical.
0: Sofia, de què parlarem d'aquí 15 dies?
1: Parlarem dels barítons, si
0: fantàstic,
1: et sembla bé.
0: Doncs amb vosaltres hi tornarem demà. Demà amb les seccions de la Lourdes García, el Món Coral i Miquel Massana a la música de casa nostra i l'entrevista que arribarà a la segona hora amb David Puertas.
2: Malgrat va trigar 22 anys en concloure la seva primera sinfonia, els anys de maduresa creativa de Johannes Brahms van ser molt prolífics. Coneixem el Brahms consolidat amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'Ateneu Barcelonès per sentir un dels concerts del 15è cicle de música Els teus clàssics, un concert en homenatge a Conxita Badia, un mosaic ple de molta música, música de Pedrell, de Falla o de Gerard o de Mompou, molts compositors reunits en aquest concert que interpretaran la soprano Montserrat Seró i el pianista Pau Casan. Un concert que comença amb la música de Conxita Badia, amb l'Ofrena. És la cançó amb la qual comença aquest concert d'avui.

Era música de Conxita Badia. Era la cançó titulada L'Ofrena que ha interpretat la soprano Montserrat Seró amb el pianista Pau Casan. En aquest recital que us oferim avui a Catalunya Música, un enregistrament de l'emissora del febrer del 2026, un concert en què s'hi fa homenatge a Conxita Badia en el cinquantenari de la seva mort. I tot això a partir d'una selecció de les cançons que ella va compondre o va interpretar habitualment en concert. Una bona part d'aquestes cançons li havien estat dedicades i les havia estrenades. D'aquí a res, per exemple, sentirem música de Granados que va cantar per primera vegada Conxita Badia. Però abans us oferim un recull de les cançons populars de Felip Pedrell, que és el compositor tortosí que havia nascut l'any 1841, és un dels introductors de Wagner a Catalunya, un dels primers que va establir contactes amb la musicologia a nivell internacional i, entre altres, va ser professor de compositors de qui en sentirem música avui, com Enric Granados, Falla o Robert Gerhard. Doncs de Pedrell, que va ser un d'aquells artistes importantíssims d'aquell temps amb qui va tenir relació, Conxita Badia, ara en sentirem tres de les quatre cançons populars. En la veu de la soprano Montserrat Seró, cante amb Pau Casan al piano.

Música de Felip Pedrell. Eren tres de les quatre cançons populars i la veu que les ha interpretat era la de Montserrat Seró, a cantar també el pianista Pau Casan. Des d'aquest recital preciós en què es posa en valor la figura de Conxita Badia, una dona que va conèixer Felip Pedrell. Pedrell va morir l'any 1922 quan Conxita Badia era una jove soprano prometedora de 25 anys. Pedrell, per tant, en aquest concert que ha començat amb la música de Conxita Badia, que ara continuarà amb la música de Granados, ens sentirem de Robert Gerhard, de Frederic Mompou, d'Agustí Borgunyó, d'Amadeu Vives o de Joan Lamot de Grignon, entre altres. Però abans, un minut i mig de música que forma part d'aquell recull de 7 cançons populars espanyoles de Manuel de Falla. Montserrat Seró, amb Pau Casan al piano, interprete El Paño Moruno.

El Paño Moruno, una de les set cançons populars espanyoles de Manuel de Falla, la versió de la soprano Montserrat Seró al piano Pau Casan. Són els dos intèrprets d'aquest concert d'avui, d'aquest concert que se centra en la figura de Conxita Badia, hereva del projecte de modernització musical de Felip Pedrell. Abans, en

Un duo fantàstic, el de la soprano Montserrat Seró i el pianista Pau Casan, que són els intèrprets d'aquest concert d'avui, un concert gravat per Catalunya Música el febrer del 2026 a l'Ateneu Barcelonès dins del marc del cicle Els teus clàssics. Ara els hem sentit interpretant tres de les cançons amatòries d'Enric Granados, música estrenada l'any 1915 amb una joveníssima Conxita Badia que va cantar amb Enric Granados al piano. Era el seu primer mestre, el mentor de Conxita Badia, un compositor que no podia faltar en un concert d'homenatge a Conxita Badia com aquest que us oferim avui. I que ara continue amb Amadeu Vives, amb unes d'aquelles cançons que formen part del recull de cançons epigramàtiques. Un epigrama és una frase breu, enginyosa, sovint satírica. Doncs Amadeu Vives, que era amic de Manuel de Falla, de qui ja n'hem sentit música, Amadeu Vives, que és l'autor, entre altres, de Doña Francisquita o de Bohemios, doncs també va estrenar les seues cançons l'any 1915. Ara sentirem dues d'aquestes cançons epigramàtiques, El amor y los ojos i El retrato de Isabel. I això ho enllaçarem amb dues cançons més, en aquest cas de Joaquim Nini Castellanos, nascut a l'Havana l'any 1883, aquest compositor que havia vingut a estudiar a Barcelona i que també se n'hi va anar a París. Després acabarem el breu esbós biogràfic d'aquest compositor Joaquim Nin, de qui en sentirem dues cançons també extretes, en aquest cas, del recull de 20 cançons espanyoles. Amadeu Vives i Joaquim Nini Castellanos en la veu de Montserrat Seró, soprano, cante amb el pianista Pau Casan.

Música d'Amadeu Vives i de Joaquim Nin i Castellanos en la veu preciosa de la soprano de Lleida, Montserrat Seró, a qui avui sentim amb el pianista Pau Casan. Han interpretat primer d'Amadeu Vives dues de les cançons epigramàtiques i després del recull de 20 cançons espanyoles de Joaquim Nin n'hem sentit dues. Música d'aquest compositor, Joaquim Nin, que dèiem que havia vingut a estudiar a Barcelona tot i haver nascut a l'Havana l'any 1883. També va fer estudis a París, va ser alumne de Vincent Dandy a l'escola Cantorum, va viure a Viena, va tornar a l'Havana i es va establir un temps a París. Va morir a la capital cubana l'any 1949 i Joaquim Nin i Castellanos, a part de tot, és el pare de l'escriptora Anaïs Nin i del compositor Joaquim Nin Colmell. Doncs avui hem sentit la seva música en aquest concert, que és un mosaic preciós, ple de música de compositors catalans del tombant del segle XIX cap al XX. Ara continuem amb Joan Lamot de Grignon, amb Francesc Alió, Jaume Païssa i Robert Gerard. De cadascun d'ells en sentirem una melodia molt breu. De Joan Lamot de Grignon, la cançó de Maria, que forma part de la nit de Nadal. De Francesc Alió, Caterina d'Alió. De Jaume Païssa, Rosa. I de Robert Gerard, el petit bailet, que forma part del recull de 6 cançons populars catalanes. Així, amb Joan Lamot de Grignon, Francesc Alió, Jaume Païssa i Robert Gerard, continua aquest concert d'avui de la soprano Montserrat Seró i el pianista Pau Casan.

En aquest bloc de quatre cançons molt breus hem sentit primer la cançó de Maria de la nit de Nadal de Joan Lamot de Grignon, el fill de pare d'ascendència francesa que de petit va anar a viure a Tortosa, que va ser alumne d'Antoni Nicolau i que va fundar l'Orquestra Simfònica de Barcelona. Joan Lamot de Grignon és el pare de Ricard Lamot de Grignon. Per la seva banda hem sentit també música de Francesc Alió, Caterina d'Alió. Francesc Alió també ho va ser d'alumne de Nicolau, també va estudiar amb Felip Pedrell i és un dels fundadors de la Societat Catalana de Concerts. Alió, a més, és l'autor de la part musical de l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors. Després hem sentit música de Jaume Païssa, la cançó titulada Rosa. Jaume Païssa, que va conèixer el moviment modernista a través de figures com Enric Morera i que va ser proper a Granados, Eugeni d'Ors, Pau Casals o l'actriu Margarida Xirgu. Tot noms que ens situen en una època molt concreta que és la que recorrem avui amb aquest concert preciós. Cara ens ha ofert també música de Robert Gerhard. Hem sentit el petit bailet que forma part del recull de 6 cançons populars catalanes. Música de Gerhard, que era fill de pare suís i de mare alsaciana, havien arrelat a Valls, dedicats al negoci de l'exportació vinatera. Gerhard també havia estudiat amb Granados o Pedrell, va ser bon amic d'Arnold Schönberg, que per aquesta amistat va passar temporades a Barcelona. Ara bé, Gerhard va haver de marxar a l'exili i es va establir a Anglaterra. Va morir a Cambridge l'any 1970. Són els quatre compositors, Joan Lamot de Grignon, Francesc Alió, Jaume Païssa i Robert Gerhard, que hem sentit en aquest petit apartat de cançons que forma part d'aquest mosaic gran que és el concert que us oferim avui. Avui, aquest concert en homenatge a Conxita Badia, que fan la soprano Montserrat Seró i el pianista Pau Casan. Ara continuen interpretant música del compositor del Masnou, Silveri Fàbregues, de l'alumne de Malats i Granados, Frederic Longàs, i del sabadellenc Agustí Borgunyó, de Silveri Fàbregues. Tarongers florits, de Frederic Longàs, A l'esperança, i d'Agustí Borgunyó, Si t'hagués sabut comprendre. Cante la soprano Montserrat Seró, al piano Pau Casan.

Avui a Catalunya amb Música, des d'aquesta gravació de l'emissora del febrer del 2026 a l'Ateneu Barcelonès, hi estem sentint un concert en homenatge a Conxita Badia en el cinquantenari de la seua mort. La veu que sentim avui és la de la soprano Montserrat Seró, una veu preciosa que sentim al costat del pianista Pau Casan. Ara han interpretat tres melodies. La primera era del compositor del Masnou, Silveri Fàbregues, i va néixer l'any 1890. Va ser professor de piano a l'Acadèmia Granados i va morir l'any 1928. De Silveri Fàbregues n'hem sentit Tarongers Florits. A continuació ha arribat A l'Esperança, una cançó de Frederic Longàs. Ell va néixer el 1895, havia estat alumne de Malats i de Granados i l'any 1940 va marxar als Estats Units i finalment es va establir a Santiago de Chile, que és on va morir l'any 1940. 68. Després de Frederic Longàs, hem sentit música d'Agustí Borgunyó, sabadellenc, que va néixer el 1894 i que va viure prop de 50 anys als Estats Units. I va marxar l'any 1915 i en va tornar l'any 1963. Borgunyó va morir l'any 1967 i avui Montserrat Seró n'ha interpretat Si t'hagués sabut comprendre, una de les cançons d'Agustí Borgunyó. Per tant, Silveri Fàbregues, Frederic Longàs i Agustí Borgunyó, tres noms més en aquest concert d'avui, que és un mosaic, us ho dèiem abans, ple de noms de compositors d'aquell tombant del 19 cap al 20. Compositors i intèrprets catalans com Pau Casals, que va ser bon amic de Conxita Badia. Ell és qui va posar música a un poema de Ventura Gassol, que per explicar d'on prové, tirarem una mica enrere, fins a la darreria del segle XIX, quan Ibsen va escriure una peça teatral sobre la vida aventurera de Peer Gynt. Va demanar a Edvard Grieg que compongués les cançons per a l'escena i entre aquestes cançons hi ha la cançó de Solveig, que és la que devia inspirar el poeta Ventura Gassol, ple d'enyorança quan era al penal de Cartagena empresonat, com tota la resta del govern de la Generalitat. Ventura Gassol va escriure el poema l'any 1935 amb el títol de Cançó de la Nova Solveig. Ho va fer en format de carta dedicada a Ricard i Conxita, amics de l'ànima. Eren la soprano Conxita Badia i el seu espòs Ricard Agustí. Ara sentirem aquesta obra amb text de Ventura Gassol i música de Pau Casals, aquesta cançó de la Nova Solveig que interpreta Montserrat Seró, soprano, amb Pau Casan al piano.

Una melodia preciosa de Pau Casals sobre text de Ventura Gassol, la cançó de la nova Solveig que han interpretat Montserrat Seró, soprano, i Pau Casant, piano. Són els dos músics que sentim avui en aquest concert d'homenatge a Conxita Badia, que va ser la destinatària del poema i de la música, del poema de Ventura Gassol i de la música que després en va fer Pau Casals. De fet, érem allí, al moment en què Ventura Gassol escriu aquest nou poema que probablement Gassol va mostrar a Pau Casals i per això el va musicar l'any 1937. Poc després que Gassol, l'any 1935, i des del penal de Cartagena hagués escrit amb tot el govern empresonat aquest poema, doncs poc després Conxita Badia i les seues tres filles també van haver de fugir cap a París a causa de la Guerra Civil, i allí és on van retrobar Gassol i Pau Casals. Doncs avui hem sentit aquesta obra preciosa, una de les que formen part d'aquest concert d'homenatge a Conxita Badia, aquesta dona que va fer concerts per tota Europa gràcies, de fet, als contactes de Pau Casals. Casals li va aconseguir concerts al Brasil i així va ser com finalment Conxita Badia es va poder retrobar amb el seu marit. Un dels admiradors de Conxita Badia, aquesta dona que va ser capaç d'arribar a l'essència del que havia escrit cada compositor, i per això l'admiraien compositors com Granados, com Casals, com Pedrell, com Falla, com Gerard, de qui ja n'hem sentit música, o Montsalvatge o Montpou, entre altres. Aquests dos apareixen ara en aquest següent bloc de cançons que comença amb La rosa i el sauce, de Carlos Guastavino. A continuació, de Xavier Montsalvatge, Cuba dentro de un piano, que és una de les cinc cançons negres, i després acabarem amb Frederic Montpou i Damunt de tu només les flors, una de les cançons del Combat del somni. Cante Montserrat Seró amb el pianista Pau Casant.

Aquest és el penúltim bloc de cançons que sentirem des d'aquesta gravació que us oferim avui de Catalunya Música del febrer del 2026, un dels concerts del cicle Els teus clàssics, un concert en homenatge a Conxita Badia en commemoració dels 50 anys de la seva mort. Badia va morir l'any 1900.

Una cançó emblemàtica que forma part del cicle Combat del Somni. Després de tot això, ara sentirem les tres últimes melodies d'aquest concert d'avui. Ara ho veureu, un concert capicua, perquè ha començat amb l'ofrena de Conxita Badia i s'acabarà amb aquella cançó que es titula T'estimo tant, una cançó preciosa per cloure aquest concert, en què ara hi sentirem també música del seu familiar, de Narcís Bonet. Narcís Bonet és el compositor nascut a Barcelona i que va morir el gener del 2019 als 85 anys. Un home que va passar bona part de la seva vida a França, va ser sempre però un fervent defensor de Catalunya, havia renunciat a la nacionalitat espanyola per a adquirir la francesa, i de Narcís Bonet, que havia estat deixeble de Nadia Boulanger i que a petició d'ella va ser director del Conservatori Americà de Fontainebleau i després, a partir de l'any 1971, va ser professor del Conservatori de París. Doncs de Narcís Bonet ens sentirem Jo porto el teu pensament, que és una cançó del cicle Aidé. Després arribarà Eduard Toldrà i una cançó preciosa sobre text de Tomàs Garcés, Camins de Fada. La música de Narcís Bonet és escrita sobre text de Joan Maragall i finalment sentirem T'estimo tant, Conxita Badia, compositora, en aquest cas, una gran intèrpret del nostre país, mestra també, entre altres, mestra de Montserrat Caballé. Doncs el concert s'acabarà amb música de Conxita Badia mateix, que interpretarà la soprano Montserrat Seró amb el pianista Pau Casant.

0: En aquest últim bloc del concert d'avui hem sentit música de Narcís Bonet, d'Eduard Toldrà i de Conxita Badia. Primer, de Narcís Bonet n'hem sentit una cançó del cicle Aidé, Ere jo porto el teu pensament, sobre text de Joan Maragall. Narcís Bonet havia estudiat al Conservatori de Barcelona amb Eduard Toldrà, que és el compositor de qui després, i sobre text de Tomàs Garcés, n'hem sentit la cançó titulada Camins de Fada. Finalment, el concert s'ha acabat amb la cançó de Conxita Badia, T'estimo tant, música que han interpretat Montserrat Seró, soprano, i Pau Casan, piano, els dos intèrprets d'aquest concert preciós que us hem ofert avui a Catalunya Música. Un concert en què ja hem sentit les obres d'aquells compositors que van admirar, que van escriure per a Conxita Badia, que van tenir relació amb aquesta dona, amb aquesta soprano, amb aquesta compositora, amb aquesta mestra que tenim present en aquesta setmana d'homenatge a Catalunya Música amb motiu del cinquantenari de la seva mort. En aquest concert d'avui hi hem sentit música de Felip Pedrell, de Manuel de Falla, d'Enric Granados, d'Amadeu Vives, de Joaquim Nin i Castellanos, de Joan Lamot de Grinyón, de Francesc Alió, Jaume Païssa, Robert Gerard, Silveri Fàbregues, Frederic Longàs, Agustí Borgunyó, Pau Casals, Carlos Guastavino, Javier Montsalvatge, Frederic Montpou, Narcís Bonet i Eduard Toldrà. És el concert que us hem ofert avui, el que es va fer el febrer del 2026 a l'Ateneu Barcelonès dins del cicle Els teus clàssics. És el concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després d'aquest nou concert en homenatge a Conxita Badia a Catalunya Música, us hi oferim el segon dels capítols de la sèrie de ficció sonora Classe Magistral Conxita Badia. Avui entrarem en temps convulsos, a l'esclat de la Guerra Civil. Sentim aquest segon capítol que ens permet de recórrer les vivències d'aquesta dona, Conxita Badia, de qui se'n commemoren els 50 anys de la mort.
2: Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Àudio.
2: Som podcast.
4: Classe Magistral, Conxita Badia. Capítol segon. Cantant temps de guerra.
5: Hola, hola, bon dia a tothom. Avui gairebé no arribo. Venia amb la bici i, bé, la cadena ha dit prou. Perdoneu el retard, de veritat. Hòstia, vaig ben suat. Va, a veure, seieu, sisplau, seieu, perquè avui entrem en una etapa dura. Fosca, força fotuda. Però imprescindible per entendre la història de la Conxita Badia. Som al juliol del 1936. Barcelona bull. Literalment. I la música, doncs també. Però en pocs dies les notes es confonen amb les sirenes dels bombardejos. Escolteu això. La novena sinfonia de Beethoven. Segurament una de les obres més transcendents de tota la història de la música. Penseu-hi. Es va estrenar el 1824. I encara avui continua emocionant-nos com si fos nova. Beethoven, ja totalment sord, va ser capaç d'imaginar aquest cor final, l'oda a l'alegria, com un crit universal a la fraternitat. És música que va més enllà de l'art. És un missatge per la humanitat, com deia Friedrich von Schiller. S'ha convertit en l'himne d'Europa i tot. Segur que la tornada us ve al cap.

0: escoltar l'Oda a l'Alegria sempre deixa sense paraules, oi? Però també ens recorda que la història no sempre acompanya. Mentre nosaltres l'escoltem aquí, al segle XXI, amb llibertat, el món encara viu ple de guerres. Els conflictes armats són tan antics i tan presents com la mateixa música. Perquè la música també és memòria. I en les gravacions de Conxita Badia batega el record d'aquells dies convulsos. Us convido a escoltar-ne un trosset, crec que precisament de l'any 36.
1: Conxita, la meva mare sempre m'havia explicat que aquell estiu va ser com un somni trencat. Ella deia que mai s'hauria imaginat que tot pogués canviar de cop. Deia que segurament era massa innocent. Crec que ho va veure venir.
2: Sí, és que no era l'única, estimada. Ningú volia creure que aquell món podia esfondrar-se tan ràpid.
1: I tu com ho vas viure?
2: Recordo perfectament aquell dia, com si fos ahir. Érem a l'assaig, al Palau de la Música Catalana, amb el Pau Casals i la seva orquestra, i jo era una de les solistes. Preparàvem la novena sinfonia de Beethoven per l'endemà, l'Olimpíada Popular. Saps què és, no?
1: Sí, clar.
2: Tants atletes, tanta esperança, i de sobte ens va arribar la notícia.
1: El cop d'estat.
2: Exacte. Franco es va alçar contra la República. Els músics ens van mirar sense saber què fer i el Pau Casals, molt seriós, va dir: "Amics, cantem junts l'Oda a l'Alegria perquè no sabem quan ens tornarem a veure."
0: A Casals, malauradament, no li fallava la intuïció. Uns van ser assassinats, uns altres van marxar al front, d'altres a l'exili. No es van tornar a trobar tots mai més. Tot i això, el mestre Casals va aixecar la batuta i l'Oda a l'Alegria va ressonar com un crit de resistència. Encara som aquí. Us imagineu l'escena? Músics tocant i cantant amb la por al cos, aferrats a les partitures com si fossin un escut. I penseu que no era només la por del moment. El que s'acabava d'obrir era un abisme. Era la pèrdua de llibertats, la repressió contra idees i persones, la possibilitat real d'una guerra fratricida, una guerra civil. Ara enteneu per què us l'he fet escoltar, Beethoven, oi? No era música, era un acte de coratge. L'endemà havia de ser la inauguració de l'Olimpíada Popular. Un esdeveniment pensat com a alternativa democràtica als Jocs de Berlín organitzats per l'Alemanya nazi. Heu de pensar que Barcelona s'havia omplert d'atletes arribats de tot el món, més de 6.000 esportistes de 22 o 23 països, molts d'ells joves obrers i estudiants, que volien demostrar que l'esport també podia ser fraternitat i justícia social. Les delegacions populars estaven preparades per desfilar sota les banderes republicanes i totes les pancartes antifeixistes que onejaven als balcons de la ciutat. Els carrers vibraven de colors i d'esperança. I l'estadi de Montjuïc estava a punt de plegar milers d'espectadors disposats a viure una inauguració que havia de ser històrica. Malgrat la incertesa que es respirava a Barcelona, Conxita Badia, com molts altres artistes, no va deixar de cantar i oferir recitals que van esdevenir un bàlsam pel públic.
1: La meva mare sempre deia que en aquella època la gent necessitava la música més que mai.
2: Més que mai, sí.
1: Que les sales estaven plenes. I fins i tot quan no era segur sortir de casa.
2: Sí, és que la teva mare tenia tota la raó. Tu pensa que quan començava a sonar la música, passava una cosa màgica. Els ulls del públic brillaven. De sobte oblidaven les sirenes, les notícies, la gana. Era com una glopada d'aire fresc enmig de tanta angoixa i patiment.
1: Menys mal. He sentit a dir que aquell concert al Palau, el que vas fer per ajudar els infants de la guerra, va ser molt especial.
2: Sí, aquell recital és un dels que més recordo. Cantar aquelles cançons amb la Maria Teresa Balcells al piano.
1: Ah, la Balcells.
2: La Balcells, sí. Veient com la gent s'aferrava a la música com si fos l'últim refugi. Allò va ser profundament emotiu. Però la guerra no donava treva. Encara arrossegàvem el dolor de l'assassinat recent del Manuel Clausells.
0: El Manuel Clausells, de qui parla Conxita Badia, era molt més que un gestor cultural. Era un mecenes, un crític, un entusiasta capaç de fer possible recitals que semblaven impossibles. Per ella, a més, era un amic proper i un suport constant a la seva trajectòria. I aleshores el van matar. Clausells va ser brutalment assassinat a Barcelona, víctima del clima de violència d'aquells primers mesos de guerra. Us imagineu la sacsejada que va suposar per Conxita Badia i per tot el món artístic?
2: El Manuel... Ai, és que em costa dir el seu nom i evitar les llàgrimes. Quan el vaig trobar assassinat, allà, a la llitera, després de voltar per tots els hospitals de Barcelona buscant-lo, en aquell moment vaig entendre que ningú estava segur, que ni tan sols nosaltres, que només fèiem música. I vaig tenir clar que havíem de marxar.
1: Deixar tot el teu món enrere com vas fer, i a sobre, sola, i amb tres criatures petites, i el teu home tan lluny.
2: Sí, sí, el Ricard era a São Paulo treballant. I jo em vaig quedar aquí, amb la Conxita, la Mariona i la petita Carmen.
1: Mare meva. La meva mare sempre m'ha explicat que no entenia com te'n sorties. Tota sola, amb les tres nenes, i cada cop que ho recordava deia... La Conxita sí que és valenta.
2: Ves. Mira, simplement ho havia de fer. La mort d'en Clausells va ser com una advertència.
0: Des de l'exili, el conseller de Cultura, Ventura Gassol, va moure fils perquè no quedés atrapada enmig del foc. I encara més, la va convertir en ambaixadora de la República a França. Fins i tot va escriure al seu marit, que era al Brasil, demanant-li que se l'endugués amb les filles. Bé. Eren altres temps. Però va ser el mestre Pau Casals qui va escriure al seu representant internacional, Charles Kisgen, i li va dir, troba-li concerts, obre-li portes. I així va ser.
2: Sincerament, no sé què hauria passat si el mestre Casals no hagués demanat concerts al senyor Kisgen.
1: Doncs que el públic francès no hauria tingut el plaer de sentir una veu meravellosa, Conxita.
2: Apa! Doncs mira, també tens raó. S'haurien quedat sense el plaer de sentir-me cantar. Mira tu!
0: Un cop a França, Conxita Badia va trobar un escenari molt diferent del que havia deixat enrere. Allà no era una refugiada. Era una artista que arribava avalada per Pau Casals. Gràcies al seu representant va començar a tenir contractes i a cantar en sales importants a París i en altres ciutats. El 1937, amb tres filles petites, la Conxita va travessar la frontera cap a París. Allà Jaume Miravitlles, comissari de la propaganda de la Generalitat, la va acompanyar personalment, juntament amb el pianista Alexandre Vilalta. Clar, tot i que a França la van rebre com un artista, aquell viatge era més que un desplaçament. Era un adéu a la seva vida de sempre i l'inici d'un futur incert. Dalt de l'escenari l'aplaudien, però quan en baixava, l'angoixa i l'enyorament la turmentaven. Però d'això en parlarem a la pròxima classe. Ara, abans de marxar, vull que us imagineu aquesta escena. Una mare i tres nenes travessant la frontera, deixant enrere casa seva, sense saber què trobarien a l'altra banda. Sí? I mentre us ho imagineu, deixem que sigui ella mateixa qui ens acompanyi amb la seva veu.

0: Fragment musical. Si jo fos pescador. Poesia. Joan Salvat Papaseit. Compositor. Xavier Gols. Intèrpret. Conxita Badia. Classe magistral. Conxita Badia. Amb les veus de Núria Deulofeu, Genís Casals i Diana Kerbelis.
1: Un podcast de la Generalitat de Catalunya.
2: Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Àudio.
2: Som podcast.
4: En homenatge a Conxita Badia i amb motiu de la commemoració dels 50 anys de la seva mort, a Catalunya Música hi acabem de sentir el segon capítol del 6 de la sèrie de ficció Classe Magistral, Conxita Badia.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música ara us hi proposem de sentir Claude Debussy, la suite bergamasca que interprete Zoltán Coxis.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.
3: Tampoc em visualitze com a timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. No és la cosa de vull ser el tal de no sé què. Estàs en la música, disfrutes el que fas, vas fent. Evidentment que pelés perquè vols una plaça fixa, vols estabilitat, però va tot lligat, no? Jo disfruto molt de lo que faig. Si el soc sincer, els timbals m'encanten i disfruto moltíssim. Però si em dius tens que tocar el bombo en tosca, pues també disfrute. Dona igual el que toques.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Manolet Martínez, timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics, aquí a l'antena de Catalunya Música. Aquesta setmana, com de fet fem cada dos anys, fins que decidim que ho fem cada mig any. O...
2: Home, cada mig any és difícil perquè els aniversaris són cada any.
1: Ja, però podem...
2: Ja sé que a tu t'agrada complir anys cada mig any.
1: No.
2: I que, per tant, ara en tens 85 anys.
1: Mentals més, t'ho dic ara. Mentals més. Però no anava per aquí. En tot cas, la setmana l'estem dedicant al genial Johannes Brahms, commemorant el seu aniversari perquè va néixer un 7 de maig de 1833.
2: Exacte, 1833.
1: Són 10 anys abans que tu.
2: No, en tot cas, 7 anys abans... que el mateix 7 de maig nasqués un altre geni del romanticisme musical, que també es deia Pedro.
1: És veritat.
2: Es deia Pedro Ilya, és a dir, Piotr Ilich Tchaikovsky.
1: Exacte. Per això un any li dediquem la setmana a Tchaikovsky i l'altre a Brahms. Això ho pots dir quan portes molts anys fent un programa, eh? jugant a això.
2: Fem biennals.
1: I enguany toca, doncs, el compositor alemany, que, com vam comentar el programa anterior, va viure sotmès a la llarga ombra de Beethoven al llarg de tota la seva vida.
2: I això va fer, per exemple, que s'estigués 22 anys. T'imagines fer programa cada 22 anys?
1: Si et permet viure els 21 anys del mig, parlem-ne.
2: No, però clar, ell ja va estar 22 anys component la seva primera sinfonia.
1: Clar, però talent i inspiració, precisament, no és que n'és mancat, Brahms. El que li sobrava era autoexigència, pressió, que es va posar, i li van posar els altres també. Perquè si la primera sinfonia va trigar 22 anys, per la segona només hi va estar un any. Per tant, realment, això demostra que la creativitat hi era. Sí. I un any en què no només va compondre una sinfonia, sinó que també va compondre altres obres interessants que avui recordarem.
2: Doncs vinga, va, no parlem més i comencem.
0: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.

0: Que bonic, eh?
1: Preciós.
0: Que bonic. I és que, com dèiem abans, no és que li faltés inspiració a Brahms.
1: Ni molt menys.
0: És que escoltem això. És preciós. I tant. És preciós. Refereixo inspiració a l'hora de compondre, no?, la seva primera sinfonia, sinó que, en realitat, el que comentàvem, tenia un excés d'autoexigència tan brutal que feia que les idees que li sorgien, que segur que eren boníssimes,
1: oh, i tant.
0: Segur que eren boníssimes, més bones que la mitjana, diguéssim, doncs ell considerava que no eren prou bones per ell i les descartés o les utilitzés, fins i tot modificant-les, en d'altres obres.
1: Clar, però això no treu que ell compongués altres gèneres, eh? I especialment, doncs, en aquesta època de l'estrena de la seva primera sinfonia, cap a l'any 1876, més o menys, va compondre, doncs, un bon nombre de lieder, com aquest justament que sona de fons, eh? Que es titula Im Garten am See Gestade, una cançó que forma part del conjunt Quatre Gesänge, quatre cançons, opus 70, que Brahms va compondre entre els anys 1875 i 1877.
0: Per tant, just en l'època de la finalització definitiva de la primera sinfonia que vam dedicar al programa anterior.
1: Exacte, sí, sí. I encara entre el 76 i el 77 va compondre encara un altre conjunt de cançons, en aquest cas cinc cançons que conformen el seu opus 72 i que destaquen especialment per la seva profunditat i melancolia.

0: Aquesta és la cançó Alte Liebe.
1: Fixa't que estem parlant diferent.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí,
1: com
0: sí,
1: ens,
0: sí.
1: Ens condiciona la música.
0: Exacte, doncs això, la cançó Alte Liebe, Vell Amor, Vell amb B baixa, eh? Mm. La primera de les 5 cançons, Opus 72, que Brahms va compondre entre el 76 i el 77. Sense cap mena de dubte, són cançons que desprenen un romanticisme espectacular i una melancolia
1: i tant.
0: Doncs força allunyats de la potència i la força de la seva producció simfònica, no?
1: Segurament aquest temperament se'l guardava per la seva segona sinfonia, aquesta energia,
0: sí.
1: No? I és que, com dèiem al principi, no? Malgrat haver estat 22 anys preparant, component, revisant, patint i retocant la seva primera sinfonia, només va trigar un any en compondre la seva segona, que va arribar, doncs, el que dèiem, l'any següent de l'escena de la primera.
0: Mm-hmm. Entonces, ara en parlarem, de la segona sinfonia, que sense cap mena de dubte serà la nostra protagonista d'avui, però abans m'agradaria seguir destacant la gran producció de cançons que va compondre Brahms aquell 1877, i és que, fixa't, si abans parlàvem dels opus 70 i 72, home, alguns haureu pensat, escolta'm, i l'opus 71?
1: I l'opus 69.
0: No, exacte, no? Exacte, sí, sí, doncs fixa't, l'opus 69 són 9 cançons compostes l'any 1877, i l'opus 71 són 5 cançons més compostes aquell mateix any.

0: Mira que a mi no se m'acusarà de que no m'agradi la música sinfònica.
1: De per fet, què? Perquè se t'hauria d'acusar de tal cosa?
0: No, ara, i ara t'explico. De fet, clar, jo dirigeixo orquestres, vull dir, m'agrada el món sinfònic, m'encanta. Però de vegades amb aquest món que vivim, tan alterat, perquè és un món alterat, jo crec que és un qualificatiu idoni,
1: sí, sí.
0: No? És un món alterat,
1: sí, sí.
0: Que fa que nosaltres estiguem alterats, que fa que nosaltres...
1: anem corrent, sempre patint...
0: I ja no això, fins i tot el nostre caràcter, no? És un caràcter agri, de vegades.
1: Però el teu així, especialment, sí.
0: Sí, doncs el teu ja. Ves? Quina pau dona de sobte escoltar un piano i una veu, i des d'aquí, ostres, us animo a que aneu a concerts d'elit, a concerts on només hi ha un piano i una veu, on t'arriba tant i de sobte et baixen les pulsacions.
1: És un moment, sí.
0: És un moment realment màgic, perquè t'estan cantant. A més, normalment els concerts d'elit, a no ser que es facin, doncs, això, el Liceu, el Palau de la Música, etc., es fan en sales més aviat petites, no?
1: Sí, estic pensant, és la gràcia, de fet.
0: Amb el Live Victoria, per exemple, que fan allà a l'Hospital de Sant Pau. Que ho tens tan a prop i ho sents com ho estem sentint ara.
1: Se sents respirar els intèrprets.
0: Exacte. I és un moment realment de pau que jo crec que
1: surt
0: necessitem.
1: Surt diferent que com entres.
0: Totalment, totalment.
1: A mi em passa quan vaig a aquest tipus de concerts, i sembla que tu també, un cop hem comentat, que quan torno, clar, jo visc a Olesa, i aquests concerts són a Barcelona, tinc una estona de cotxe fins a casa.
0: Uh-huh.
1: És un trajecte de pau. Ràdio, o sigui, la ràdio aturada, uh-huh. El silenci...
0: Un silenci, no?
1: I tornar cap a casa, amb aquesta serenor que et dona aquest tipus de música. A l'anada és diferent.
0: Sí.
1: Vas escoltant, vas pensant, potser truques al Pedro perquè hem de fer no sé quin projecte, no sé quina història, i el tornes allò, pau, serenor. I és veritat, i és el que em dic moltes vegades, el nivell de recursos és una veu i un piano, pràcticament el mínim que pots aspirar, però el resultat no és mínim, és una obra, cosa, si hi ha bons intèrprets, evidentment, és com molt, molt grandiloquent. I realment val molt la pena, amb aquestes opcions, no? Amb el Festival Live Victoria o d'altres, que encara ho conceben amb aquesta proximitat i aquesta idea de poc públic, amb una sala petita o relativament petita, per aquesta comunió que genera entre els intèrprets. Però,
0: quan hem estat, per exemple, al Festival de Peralada, a l'Església del Carme, no? que és una cosa tan íntima, no?
1: Sí.
0: I sents... ara no sé si va ser el Matías Goerne que vam anar a veure fa uns anys, o un cantant, o també...
1: Ludovic Desier, vam veure.
0: I el Ludovic Desier, exacte.
1: La Diana Damrau, Nervia Rial...
0: I dius, ostres, t'arriba.
1: I tant, que t'arriba.
0: T'arriba molt.
1: I tant. En tot cas, tornem a Brahms, tornem a posar els peus a la terra, perquè fixeu-vos la quantitat de líder que va compondre Brahms en poc temps, L'Opus 69 són 9 cançons, els 74 són 4 cançons, i els Opus 71 i 72, 5 cançons cadascun. Per tant, si no em fan els números, 23 en total.
0: No només això, Espera't, perquè aquell mateix 1877 començaria altres conjunts de cançons que conformarien els Opus 75 i 86, que tenen entre els dos conjunts, 10 peces, entre líder, romances i balades.
1: Brahms, el liderista, no? Un digne hereu de Schubert o Schumann.
0: És que moltes vegades pensem en Schubert només,
1: sí,
0: com el gran liderista, sí, i de vegades fins i tot Schumann, però Brahms...
1: Absolutament. El que té Brahms és que la seva obra sinfònica és espectacular, no?
0: Clar.
1: En tot cas, aquesta gran quantitat de producció de líder, de cançons, compaginada amb la composició de la seva segona sinfonia, té a veure, sens dubte, amb el moment vital que vivia Brahms precisament en aquella època.
0: És que no pots separar la vida de com surten les obres, no? I és que l'estiu de 1877 va ser un període precisament tranquil i inspirador per Brahms, en el que va aprofitar especialment la seva estada a Porchach, al Wörthersee, un poble molt pintoresc, a la vora del llac Wörthersee, a la regió de Caríntia, Àustria, justament per fer una cosa que no fem, que és respirar. Per respirar, per inspirar-se, per compondre no només moltes cançons, sinó, evidentment, doncs, també la segona sinfonia, a la qual ara, doncs, hi entrem de ple.

0: Botet i alguns líders més, tots ells amb un caràcter contrastat amb el caràcter radiant d'aquesta sinfonia, la qual cosa il·lustra la capacitat de Brahms per abordar emocions complexes dins d'un mateix cicle creatiu, que no és precisament fàcil.
1: Sí, sí, encara que Brahms va descriure irònicament amb un amic aquesta sinfonia com tan melancòlica que no la podrà suportar, i va suggerir que la partitura hauria de sortir amb dol per la seva suposada tristesa. Home, la realitat és gairebé el contrari. Moltes vegades ell mateix era molt irònic i tenia molt d'humor, no? Malgrat aquella imatge que tenim del Brahms.
0: El rigor, no? No, i que la seva música és molt rigorosa, també.
1: Sí, sí, sí. De fet, aquesta és una de les seves creacions més serenes, optimistes i lluminoses, eh? Aquesta fórmula irònica reflecteix el sentit aquest de l'humor que dèiem i la complexitat emocional de Brahms i recorda alguna cosa més profunda del seu caràcter musical.

0: Aquesta segona sinfonia es va estrenar el 30 de desembre del 1877 a Viena, amb la Filarmònica de Viena sota la direcció de Hans Richter. La seva recepció va ser entusiasta, tant per part del públic com de la crítica, que no sempre passa que hi hagi aquesta trobada entre públic i crítica. I això què passa? Doncs que contrasta amb algunes de les reaccions, podem dir, més tenses que va provocar la primera sinfonia de Brahms un any abans, de fet. Aquest èxit immediat va consolidar la reputació de Brahms, ara ja sí, per fi, com a gran sinfonista de la seva generació.
1: Ja era hora, pobre Johannes.
0: Perquè, a més, era merescut.
1: I tant.
0: La sinfonia consta, ja us ho podeu imaginar, tampoc és que trenqués els motlles de l'estructura sinfònica, té quatre moviments, podríem dir els quatre moviments tradicionals, dura uns 40 minuts aproximadament, i Brahms utilitza una orquestració, ja ho sentim, no?, rica i equilibrada, creant una paleta sonora plena de colors, però sempre molt ben cohesionada.
1: Clar, és que és Brahms.
0: Clar.
1: És que és Brahms, és així.
0: Sí, tradició germànica.
1: De fet, el moviment inicial, sobre un tema tranquil, serè, pastoral, fins i tot podríem dir, no?, expressat, doncs, primer per les trompes i les fustes i després, doncs, per les cordes. Justament aquest primer motiu, que està basat essencialment en tres notes simples, doncs és com una mena de motor temàtic, que Brahms utilitza de manera subtil i constant al llarg de tota la sinfonia. Tot i el seu caràcter relaxat i idíl·lic, hi ha moments, doncs, de turbulència, com quan, per exemple, utilitza els trombons o els tímpanis, els timbals, que sonen amb tons, doncs, més foscos, insinuant un fons, doncs, més emocional, més profund i inquiet, que no es resol del tot, doncs, amb aquest moviment.
0: Aquest contrast d'aparença tranquil·la i profunditat oculta és una de les claus del poder expressiu d'aquest gran Johannes Brahms. Les temàtiques semblen sorgir de manera orgànica, com si fossin petites pulsacions de melodia que creixen a partir d'un diàleg intern entre instruments i colors orquestrals.

0: El segon moviment de la sinfonia és un dels més lírics i introspectius de tota l'obra, amb una melodia plena de recolliment i alhora intensitat, marcada per una expressivitat rica i dolça. Aquest adagio non troppo crea una atmosfera de quietud reflexiva, com estem escoltant, eh? La serenitat d'aquest moviment ve reforçada per una orquestració equilibrada i una línia melòdica que, tot i ser calmada, conté una profunditat emocional que pot tocar el cor més dur, fins i tot el del Pedro.
1: No, fins i tot el de Brahms.
0: Sí.
1: No? Perquè torno a repetir que
0: les aparences enganyen.
1: Exacte, eh? Exacte. Sí, sí, aquell, sí. Com diem a Lleida, aquell matalot.
0: Matalot. Aquesta no l'havia sentit mai, matalot.
1: Sí, un matalot és un...
0: No, la paraula és d'aquelles... No sé què vol dir, però l'entenc, no?
1: Exacte, sí, sí. De fet, el poble de ma mare, de Madrid, diuen un onso. Un onso és com un os, però gegant, no? Doncs... sembla mentida que pugui ser tan sensible.
0: Sí,
1: no?
0: Clar, clar.
1: De fet, el tercer moviment canvia radicalment de to, eh? És més lleuger, més rítmic, més juganer, amb seccions que, clar, evoquen doncs, una dansa popular que tant li agradava, al cap i a la fi, a Brahms, les danses populars, eh? O un passeig campestre que també li agradava molt. La melodia, per exemple, juga amb una certa simplicitat, no? Com si Brahms introduís aquí un moment d'alegria doncs, desenfadada, no? Una mena de respir per deixar enrere doncs, les reflexions internes d'aquests moviments anteriors. És aquí on la sinfonia mostra el seu costat potser més accessible, potser més directe, convidant doncs, a l'oient amb un somriure, no?
0: Com
1: una mena de...
0: Potser sí.
1: Vinga, mira, aquí és una cosa més lleugereta.
0: Anem a somriure.
1: Sorbet de llimona.
0: I el moviment final és un esclat de vigor i entusiasme que culmina aquesta obra, no?, amb una sensació d'alegria i triomf. A diferència del dramàtic i intens final de moltes sinfonies romàntiques, aquest moviment brilla per la seva energia desbordant, on els temes es desenvolupen amb una direcció clara i optimista. Els metalls i les cordes treballen junts per crear un final ple de vitalitat, culminant en un clímax que reflecteix la confiança i estabilitat emocional que ha anat guanyant la sinfonia des del seu inici.

0: Una de les primeres coses que van remarcar tant crítics com músics és el contrast de la segona amb la primera sinfonia de Brahms, no? Mentre que, ja ho sentíem, no? La primera és profunda, dramàtica i plena de tensions internes, amb certes reminiscències, clarament, a Beethoven, la segona abraça una sensació de serenitat i llum que recorda, en molts aspectes, també el caràcter de la sisena sinfonia de Beethoven, la pastoral.
1: I tant.
0: Aquesta comparació amb Beethoven, ja ho sabeu, no és casual, tots dos treballs comparteixen un aire de natura, de tranquil·litat camperola i de confiança en el desenvolupament natural de la música.
1: Sí, tot i això, la música de Brahms, a veure, no és simplement bucòlica.
0: No, no,
1: Sota aquesta capa de calma, hi ha Brahms, no? Per tant,
0: exacte,
1: hi ha estructures temàtiques complexes i una cohesió interna que revelen, doncs, la seva gran erudició i sentit formal, eh? És per això que, encara que la sinfonia pugui sonar aparentment còmoda i relaxada, home, la seva elaboració és brutal, no? És capaç de no sé, tu l'escoltes moltes vegades i sempre hi trobes coses noves. Mm-hmm. És el que passa amb Brahms,
0: clar,
1: no? I és que ell era tot un savi de la música, eh?
0: Absolutament. A més, la segona sinfonia de Brahms ha ocupat un lloc privilegiat en el repertori orquestral des de la seva estrena i fins als nostres dies, eh? És una obra que combina estructures clàssiques amb un llenguatge romàntic profund i que expressa una visió musical en què la natura, la serenitat i l'expressivitat humana es troben en un perfecte equilibri. Tant pel públic com per als intèrprets, aquesta sinfonia és una invitació a explorar un paisatge sonor que és alhora exterior i interior, no? Un reflex de l'ànima humana immersa en la bellesa i la complexitat de la vida i la natura. Sí, noi, sí, tinc aquestes coses poètiques.
1: Escolta'm, Albert.
0: Fas una cara. Sí,
1: sí. Home, és que és impressionant.
0: Sí, sí.
1: No sé, jo crec que, com que t'has posat tan poètic, no ens queda altre remei que anar a l'audició i escoltar-la sense les teves interrupcions, no?
0: Ni les teves. Va, som-hi.
2: Malgrat va trigar 22 anys en concloure la seva primera sinfonia, els anys de maduresa creativa de Johannes Brahms van ser molt prolífics. Coneixem el Brahms consolidat amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
0: Arribem així a l'audició i, com us comentàvem, us proposem escoltar ja el final de la sinfonia número 2 en re major, opus 73, de Johannes Brahms, i així poder fer vosaltres mateixos la comparació entre la primera que escoltàvem al programa anterior i aquesta segona que tenim ja de fons.
1: A més, us proposem la versió dels mateixos intèrprets, la Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.
0: Doncs som-hi.

0: Cada dia aprenem alguna cosa amb els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Realment diferent de la primera, eh?
2: I similar a l'hora.
1: Exacte.
2: Clar, és el mateix compositor. Acabem d'escoltar la Sinfonia número 2 en re major, opus 73, de Johannes Brahms, en la versió de la Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, i amb ells ens acomiadem fins al proper programa.
1: Que serà demà, a l'una del migdia, aquí a Catalunya Música. Recordeu, que podeu recuperar tots els programes al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics.
2: Pau Blas i el control tècnic, Elka Cardús, a la producció. Gràcies i fins demà.
1: Adéu-adéu.
2: Adéu-adéu.
0: El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
4: Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria, Bertrol i Jubal.
2: Aquest dimarts, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Manolet Martínez Navarro, músic i percussionista. La percussió és la gran protagonista de la segona llista de recomanacions musicals pel molt personal del nostre convidat. Sentirem música de Béla Bartók, John Cage, Minoru Miki i Ramon García i Soler. No us ho perdeu.
3: Hola, sóc Manolet Martínez Navarro, músic, percussionista i apassionat de la música, i anem a escoltar unes peces que m'han marcat emocionalment durant la meva carrera. Pues el dimarts ja passem a la part més de formació, no? Que és dimarts i dimecres, englobaria un poc la música d'estos dos dies, la part de formació de com a percussionista, bueno, com a músic, no? Entonces, així comencem en la sonata per a dos pianos i dos percussionistes de Bartók, que és una obra que és literatura quasi obligada per a un percussionista, no? És increïble com a percussionista i com a músic, no? Conèixer esta música. L'apropament a Bartók i és de les primeres obres que s'utilitza la percussió, no? en la música de cambra, i com la utilitza ell, no? Els recursos sonors que utilitza, bueno, tant com utilitza els timbals com el setup, els primers setups també que se creen de percussió. Entonces crec que és una obra obligada per a un percussionista de conèixer, per lo menos conèixer-la, no sé si tocar-la, però conèixer la partitura, i jo he tingut la sort de tocar les dues parts. De fet, l'examen de final de carrera, una de les obres era esta, en un company meu, del meu poble també, percussionista. I això, allí feia timbals i després més avant l'ha tornat a tocar en la percussió. És una obra molt, per a mi, molt important.

0: Molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar.
1: La llista segueix en la tercera construcció de John Cage. Allà a València estava l'orquestra de la universitat, que no tenia res a veure en el conservatori, però dins de l'orquestra de la universitat érem uns quants percussionistes i van fer un grup de percussió. Quasi funcionava com una banda, no? Un assaig a la setmana i després teníem certs concerts durant l'any. I dins de l'orquestra van fer un grup. Recorde que Chapi, el profe de percu d'allà, es va preparar, feia bueno, el que portava el grup, no? I van fer un concert, recorde, a la Nau de València, que el recorde molt d'amor. I tocàvem esta obra.

Al superior jo no buscava i no pensava en especialitzar-me en res en concret. Sí que és de veres que la percussió és una família molt, que abarca molts instruments, no? I molts estils, diria, no? Tens moltes opcions, però crec que el superior és per empapar-te al màxim de tot el que pugues i després ja decidir una mica, bueno, te va portant, a mi m'ha anat portant la cosa. No ho he escollit massa, no sabia si vol, no tenia pensat, vull acabar sent timbaler d'una orquestra, no sé. Sí que durant la formació en el grau mig sí que existia el que són els cursells d'estiu per allí, per la zona, i he tingut la sort de cada estiu, des dels 12 anys, ne feia un. Llavors, ahir t'empapaves molt també per exemple, n'hi havia un professor de samba, n'hi havia un professor de música ètnica, n'hi havia un professor de marimba, hi havia un professor, un timbaler de no sé què, estava el percussionista de l'orquestra que feia caixa, tots és fes grup, ensemble de percussió, i llavors ja tocaves molts palos, no? Ja sabies que existien moltes coses, a mi m'agrada molt la música llatina, les pailes i tot este tema m'encanta, però bueno, suposo que te va portar en la vida. Entres a superior en la mira ben oberta i la meva actitud era d'empapar-me de tot. El que passa que una vegada entres en superior, fas unes proves a una jove orquestra, t'agafen, proves, vas catant i conforme vas provant coses, bueno, vas apretant tecles que funcionen i tecles que no, i ja te va portant, no?

0: Aquesta setmana sona la playlist de Manolet Martínez, timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu.
1: La llista continua en Time for Marimba, que és una obra també, per a mi, de la literatura de marimba important. Bueno, és una obra que a mi me va... De tot el que havia treballat en grau mig i tal i qual, arriba aquesta obra i em va colpir d'alguna manera, a nivell intel·lectual i emocional també. I em va canviar la forma de veure l'instrument i d'entendre la música també. Pues per el tipus d'escriptura, per el concepte, per com desenvolupava els motius, per lo que em va aportar com a intèrpret, el creixement que recorde, no?, que va ser un punt d'inflexió com a intèrpret.

Si vas al món del solista de percussió, doncs la marimba té molta importància. Ara, si vas al món orquestral, per exemple, la marimba no té tanta importància. Jo, en el meu dia a dia laboral, no necessito tocar la marimba, però en el meu dia a dia d'ànima, no, com a músic, sí que necessito tocar la marimba. Llavors, es depèn com t'enfoques. Un percussionista de música llatina no necessita tocar la marimba. Entonces, n'hi ha molta literatura per a marimba? Bueno, els últims anys s'està fent una molt bona llavor d'escriptura. Tenim literatura específica? Sí, però és un instrument que està encara evolucionant, diria. Cada dia més, però segueix en evolució. I en aquesta obra del Time for Marimba, per exemple, jo vaig trobar, bueno, és un compositor, no?, com treballa ell a nivell compositiu i com el fa tu com a intèrpret, no?, evolucionar tant tècnica com interpretativament, no?, en l'instrument. I va ser una obra que em va obrir la ment.

0: Molt personal. Músiques per descobrir.
1: Bueno, pues acaba en un concert per a marimba i orquestra de Ramon García, un compositor de la terra, del poble, també. Escriu un mogolló de música festera. Ell és un apassionat de Sostakovich i en tota la seva música festera es nota la influència, no?, de Sostakovich en la seva persona, en la seva música. Ell és guitarrista. Llavors, la guitarra té un punt també de connexió amb la marimba, no? De fet, en la marimba toquem transcripcions de Fernando Soro, me les va recomanar ell, no?, de música més antiga per poder tocar repertori també d'altres estils, no? Si no, sols tocaria música contemporània. I té certes relacions, es pot treballar bé, clau de fa, clau de sol en les mans, no?, tal. I, bueno, un marimbista en aquella època, que era director d'orquestra, Jordi Francesc, li va demanar fer un concert per a marimba, perquè ja fa anys. I ell, bueno, com sabia que jo estudiava percussió, perquè som veïns allà en la caseta, i era un nano entonces encara, no?, li va dedicar a la meva germana i pensant en que jo algun dia el tocara. I també ha tingut la sort de tocar-lo un parell de voltes.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Manolet Martínez, timbaler de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Amadíssims enemics, si algú...
3: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglaç, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Benvinguts, benvingudes a una nova edició dels Sincronies de Catalunya Música, aquest programa que us proposa viatjar a un any concret, al llarg de la història de la música, fins i tot segles enrere, i explorar la producció musical que va néixer, que es va crear, que es va estrenar aquell any concret. Escoltem les obres coetànies, totes les obres que van néixer en aquell mateix moment, al llarg d'aquells 12 mesos, però també us parlem i us fem 5 cèntims dels esdeveniments socials, històrics, polítics i artístics que van tenir lloc, que es van esdevenir durant aquell any. Aquesta setmana la dediquem per segona vegada al llarg d'aquesta temporada, l'any 1869, perquè en l'anterior ocasió ens van quedar tantes obres al tinter que ens ha vingut de gust recuperar, tornar a viatjar en aquest any 1869 per escoltar, atenció, música de Camille Saint-Saëns, d'Alexander Vorodin, de Johannes Brahms, d'Anton Bruckner, de Pietrelli Tchaikovsky, d'Henri Duparc i també de Richard Wagner, que avui serà el protagonista del nostre segon capítol. Comencem.
0: La música en el seu context a Sincronies.
1: Efectivament, avui serà Richard Wagner el protagonista absolut d'aquest segon capítol del Sincronies d'aquesta setmana, perquè precisament l'any 1869 és quan s'estrena el pròleg de la tetralogia, l'Anell del Nibelung, de Richard Wagner. La primera representació té lloc el 22 de setembre de 1869 a la ciutat de Munic, al Königlich Hof und Nationaltheater de la ciutat de Munic. Per cert, en contra de la voluntat de Richard Wagner, que no volia que s'estrenés cap de les quatre òperes d'aquesta tetralogia fins que no estiguessin totes acabades. Com que el rei Lluís II de Baviera li havia fet de mecenes i havia finançat l'estrena d'aquestes obres, de fet li havia donat tot el que necessitava i el que volia, i més encara, Richard Wagner, doncs ell va ser qui va obligar a fer aquesta estrena, recordem-ho, el 22 de setembre de 1869 a la ciutat de Munic. De fet, aquest mateix any, Richard Wagner també va reprendre la feina de la segona jornada, és a dir, de la tercera de les òperes que integren aquesta tetralogia, Siegfried, després d'una pausa de 12 anys. És per això que avui i escoltarem una selecció d'aquestes dues òperes, l'Hort del Rin, el pròleg, la primera de la tetralogia, i també Tastets del Siegfried, perquè és la música que va estar component a partir del mes de març de 1869. Abans, però, i escoltant la música de Richard Wagner pertanyent a aquestes òperes, anirem una mica enrere i ens posarem en context per entendre la relació de Lluís II de Baviera i en quina situació vital es trobava Richard Wagner quan va compondre i quan va estrenar aquesta música excepcional.

Situem-nos, 1864, hem de tirar una miqueta enrere. Lluís II de Baviera puja al tron el dia 10 de març de 1864. Tenia només 19 anys i pertanyia a la família dels Wittelsbach, amb antecedents d'extravagància i fins i tot de bogeria. El seu avi, de fet, Lluís I, l'avi de Lluís II, es va veure obligat a abdicar el 1848, gairebé 16 anys enrere, a conseqüència de les escandaloses relacions que va mantenir amb una dona que era molt cèlebre en aquella època, que viatjava molt i que es deia d'origen irlandès, que es deia Marie Gilbert, una dona que, per cert, també va mantenir una relació amorosa molt escadussera, passatgera, amb Franz Liszt. Per tant, l'avi de Lluís II, Lluís I, ja havia tingut aquest passat una mica obscur. Lluís II havia assistit el 1861, quan tenia 16 anys, atenció, a una representació de l'òpera Lohengrin de Richard Wagner, i des d'aleshores va devorar tots els escrits de Wagner, tota la informació que va poder obtenir del compositor, va llegir el pròleg de l'edició que va fer Wagner el 1862 del poema L'anell del Nibelung, i precisament en aquest escrit l'autor, Wagner, es preguntava on era el príncep que voldria fer realitat els seus somnis de reformar l'òpera. I va ser aleshores quan Lluís II es va prometre a si mateix que aquell príncep seria ell. Una de les seves primeres decisions com a rei de Baviera va ser ordenar que busquessin aquell compositor tan genial i de qui s'havia enamorat.

Doncs finalment el va trobar i va convidar Wagner a instal·lar-se a una còmoda vil·la al costat del llac de Starnberg, a pocs minuts del Palau de Berg, que és on residia aleshores Lluís II, acabat de coronar rei de Baviera. Tenia 19 anys acabats de fer. El músic, Wagner, visitava sovint 3 o 4 vegades cada dia a Lluís II per explicar-li els seus projectes. El rei Lluís II va cancel·lar tots els deutes del compositor i fins i tot va comprar els drets de l'anell del Nibelung. Wagner li va presentar al rei de seguida la seva programació. Pel 1865 volia estrenar el Tristany. Recordem que havia estat un fracàs rotund l'intent d'estrenar-lo a la ciutat de Viena el 1861. No hi va haver manera, fins i tot el tenor, recordem un tenor que havia de fer el paper principal, després de 72 assajos va dir que era incapaç de memoritzar aquell rol, el rol de Tristany de l'òpera de Wagner. I és per això, i entre moltes altres coses, que el Tristany Isolde no es va poder estrenar el 1861 i el 64 posteriorment a la ciutat de Viena. Doncs ara, Tristany i Isolde es podria estrenar gràcies a Lluís II. Fins i tot Lluís II de Baviera va demanar-li a l'arquitecte Gottfried Semper, que és l'autor també, l'arquitecte de la Semperoper de Dresden, per cert, i que era un bon amic de Wagner i que havia estat l'enginyer de les barricades de Dresden el 1849, doncs li va encarregar construir un teatre a la vora del riu Isar, un teatre fet a mida de les òperes de Wagner. Aquest no acabaria sent el teatre de Bayreuth, ja us ho explicarem.

Aleshores va començar una doble intriga a la ciutat de Munic. Wagner, que s'havia instal·lat en aquesta ciutat, a la vila Pellet, va demanar als Bülow, Hans von Bülow i a la seva esposa Cosima, que anessin a viure amb ell. Hans von Bülow li era molt necessari per encarregar-se de la preparació musical del seu ambiciós programa, és a dir, començar a estrenar les òperes de la tetralogia. Són les que avui sentirem, per cert, dues en sentirem petits tastets, d'una banda de l'Hort del Rin i d'altra banda del Siegfried. Pel que fa a Cosima, els esdeveniments van seguir una deriva molt especial. Aquella dona jove, que tenia 26 anys, va arribar a Munic el 29 de juny de 1864 amb les seves dues filles, les que havia tingut amb Hans von Bülow, i no va dubtar gens entre mantenir l'aparença d'aquell matrimoni tan poc feliç amb Hans von Bülow o consagrar-se en cos i ànima a Wagner, aquell home escollit dels déus. Evidentment, Cosima es va decantar per Wagner. L'abril de 1865 va néixer, atenció, Isolde, la primera filla de Cosima amb Richard Wagner, no pas amb el seu marit Hans von Bülow, amb qui ja havia tingut dues nenes. L'any 1867 va venir al món Eva, segona filla d'aquesta parella, i el 1869 va néixer Siegfried, els tres fills que van tenir Cosima i Richard Wagner. Amb tot això, i abans de l'estrena d'aquestes dues primeres òperes de la tetralogia, recordem-ho, L'Hort del Rin, que es va estrenar el 1869, i La Valquíria, que es va estrenar l'any següent, totes dues a Munic, l'esposa legítima de Richard Wagner, Minna Planner, aquella soprano amb qui ja no tenia cap relació, va morir el gener de 1866, i amb això van obrir-se les portes per normalitzar la relació entre Cosima i Richard. Però el procés d'anul·lació del matrimoni va ser molt lent, perquè l'infeliç del Hans von Bülow, que se sentia traït no només per la seva dona, sinó pel seu admiradíssim Richard Wagner, que era el seu déu musical, doncs, evidentment, va posar-hi molta resistència. Fins i tot Franz Liszt es va distanciar de la parella de la seva filla i de Richard Wagner. Finalment, Hans von Bülow va permetre l'anul·lació del seu matrimoni amb Cosima i ella es va acabar casant amb Richard Wagner a Luzerna el 25 d'agost de 1870.

I en aquests mesos, perquè no va arribar ni a un any pràcticament en què Richard Wagner estava instal·lat a la Vila Pellet de Munic, gràcies al mecenatge, diguem-ne, del Lluís II, encara hi va haver un segon escàndol, perquè això va ser tot un escàndol, imagineu-vos-ho. Fixeu-vos en la caricatura que penjarem a la nostra pàgina web relacionada amb aquesta relació, amb aquest triangle amorós tan estrafolari, tan grotesc i macabre, entre Richard Wagner, Hans von Below, el director de les seves òperes, i la seva esposa Cosima Liszt, que va acabar tenint fills amb Richard Wagner mentre seguia casada amb Hans von Below, déu-n'hi-do. L'altra intriga es va desenvolupar pròpiament a la cort de Baviera. La mare de Lluís II, la reina mare, detestava Wagner i va trobar un gran aliat en el cap del govern de Baviera, Ludwig von der Forten, que havia estat ministre d'Educació al Regne de Saxònia el 1848 i que ja li tenia ficat l'ull a Richard Wagner, ja el coneixia. En aquella Baviera monàrquica i catòlica, Richard Wagner era un personatge protestant i republicà, i a més saxó, no era bavarès. Era l'àngel dolent del pobre rei ingenu, incaut, inexpert Lluís II. Això és el que pensava la seva mare. A més, tenia un caràcter altiu, Richard Wagner, i la seva vida, una miqueta esbojarrada, van despertar antipaties en tot el poble bavarès. Tot i l'estrena del Tristany i Isolde, recordem-ho, el 10 de juny de 1865 al Teatre de l'Òpera Estatal de Munic, Wagner no va aconseguir convèncer els bavaresos, la vida privada els escandalitzava i l'acusaven de perseguir fins i tot la destitució d'alguns membres del govern bavarès. És a dir, Wagner volia influenciar, segons ells, en la política del regne. El desembre de 1865, von der Forten li va enviar una carta a Lluís II avisant-lo que havia d'escollir entre l'amor i el respecte al seu poble i la seva amistat amb Wagner. Finalment va ser el mateix Wagner que va marxar de Munic, cames ajudeu-me, el 10 de desembre. I va ser aleshores quan Richard Wagner, l'abril de 1866, va llogar una vila a Triebschen, ben a propet de Luzerna, just davant del llac de Luzerna, un lloc on va viure 6 anys, fins al moment en què es va traslladar a la ciutat de Bayreuth. Probablement aquests van ser els anys més feliços de la seva vida. Allí van néixer els seus 2 últims fills, Eva i Siegfried. Va reprendre, a més, la composició del Siegfried, la tercera òpera de la tetralogia, la que sentirem a continuació, i va enllestir el Capvespre dels Déus. I és per això que ara us proposem escoltar una selecció d'aquestes 2 òperes, d'una banda, de l'Or del Rin, composta a partir del 1852 i estrenada el 1869, també a la ciutat de Munic, tot i que Wagner vivia a Suïssa, i en acabat sentirem fragments, també una selecció, 20 minutets encara no, del Siegfried, la tercera òpera de les 4 de la tetralogia, que va estar escrivint fins a aquesta època exactament. És per això que us la proposem abans que no pas la Valquíria. La va escriure fins al 1871, mentre vivia a Triebschen, i aquesta ja es va estrenar a Bayreuth el 1876, en l'estrena d'aquest gran teatre d'òpera.

A partir d'aquells anys, Wagner va començar a edificar el seu gran drama musical sobre l'anell del Nibelung i tota aquella mitologia germànica en els poemes d'aquest cicle de quatre òperes, L'or del Rin, La Valquíria, Siegfried i El capvespre dels déus, que van ser agrupats amb el nom, amb el títol de L'anell del Nibelung, la cèlebre tetralogia, i que expliquen les vicissituds dels diversos posseïdors de l'anell forjat amb or robat a les filles del Rin pel nom Alberich. L'anell maleït acaba causant la mort de tots aquells que l'han posseït i els mateixos déus acaben caient en desgràcia. La fatalitat no s'acaba fins que Brunhilde, que és la filla de Wotan, una de les filles de Wotan, una de les valquíries, i que és l'última víctima, haurà retornat l'or al fons del Rin. Però ara ens ve de gust de proposar-vos escoltar l'inici d'aquesta tetralogia que comença amb aquesta vetllada preliminar, Das Rheingold. Aquesta es va estrenar a la ciutat de Munic el 22 de setembre de 1869. El que us proposem escoltar és el fragment inicial, és a dir, el preludi i l'aparició de les filles del Rin i del nan Alberich, que és qui vol robar, qui acaba robant l'or del Rin. Fixeu-vos, el que sentirem per començar és aquesta imatge, aquesta evocació del fons del Rin, que és l'ànima de la nació germànica, evidentment. És un riu absolutament simbòlic.

Encara és de nit. Les filles del Rin juguen al voltant d'una rocalla mentre el nan Alberich les contempla. Elles li fan el joc, coquetegen amb Alberich i el fan córrer amunt i avall perquè ell les vol abraçar. A poc a poc comença a fer-se de dia, és l'albada. De sobte un raig de llum, un raig de sol, il·lumina l'or que corona la roca. El nan Alberich es queda absolutament encantat davant de la brillantor de la llum d'aquell or. Les nimfes li diuen que només el podrà posseir si renuncia a l'amor. Amb el metall, això sí, serà l'amo del món. Alberich raona que almenys podrà obtenir el plaer gràcies a l'or i acaba decidit a robar-lo, mentre les donzelles es queixen amargament. Sentireu tota aquesta escena que acaba amb la boira tapant el Rin. La versió que us proposem de tot aquest inici, d'aquest quadre primer del primer acte, amb la introducció, amb aquest preludi previ de l'or del Rin, va a càrrec de les cantants Anna Schwartz, Nancy Gustafson i Kim Wegley, i també sentirem la veu de Walter Fink, que fa el paper d'Alberich. Tots ells amb l'orquestra de Cleveland, dirigida per Christoph von Donaghy, en un enregistrament del segell Decca, editat l'any 1995. Així comença aquesta tetralogia, el preludi i la primera escena del primer acte de l'Or del Rin, que és l'inici, la introducció a les tres jornades que vindran a continuació de la tetralogia L'anell del Nibelung. Richard Wagner en estat pur.

0: Doncs així s'acaba aquesta primera escena del primer acte de l'Or del Rin, que és la introducció d'aquesta tetralogia, l'Anell del Nibelung, que va compondre Richard Wagner a partir d'aquests anys 50, tot i que no es va estrenar fins al 1876, al Teatre de Bayreuth, que és quan havia acabat precisament 2 anys abans l'última d'aquestes 4 òperes, que és el Capvespre dels Déus. Aquí hem sentit una versió magnífica a càrrec de l'Orquestra de Cleveland, dirigida per Krzysztof von Donaghy, i amb les cantants Kim Wegley, Nancy Gustafson i Anna Schwartz, que feien les filles del Rin, i el paper d'Alberich el cantava Walter Fink. És un enregistrament del segell Decca del 1995.
1: Sincronies. La banda sonora d'un món ple de canvis.
0: Richard Wagner acaba tota aquesta primera part de la tetralogia en aquests anys 50, comença a escriure també la segona òpera, és a dir, la primera jornada, que és la Valquíria, i tot seguit es posa de ple amb el Siegfried, que és la segona jornada o la tercera òpera d'aquesta tetralogia. Ara ens ve de gust d'escoltar l'obra que estava escrivint quan va interrompre la composició d'aquesta tetralogia Richard Wagner, i és concretament aquesta orquestració del segon acte de l'òpera Siegfried, és a dir, la tercera de les 4 òperes que integren la tetralogia. Siegfried sona així.

Doncs efectivament, el Siegfried és la música que estava escrivint quan va instal·lar-se a l'asil, a la vila Wesendonck, a la vora del llac de Luzerna, Richard Wagner, i es va enamorar bojament de Mathilde Wesendonck, en qui es va inspirar per compondre el 5 Wesendonck Lieder, però també el Tristany i Isolde, aquella història d'amor apassionada, ardent i impossible també, que és el tema principal del Tristany i Isolde. Ara, però, escoltarem fragments de l'acte segon del Siegfried, aquesta segona jornada, la tercera òpera de la tetralogia. Fixeu-vos, ens situem a la cova de Fafner, que és aquest dimoni, aquesta mena de drac que s'acabarà enfrontant a l'heroi Siegfried. El nan Alberich vigila l'entrada de la cova quan de sobte apareix un viatger, un personatge anònim, que no és altre que Siegfried, òbviament. En reconèixer-lo, el Nibelung trenquen exclamacions de venjança contra aquell viatger i contra tots els déus, i diu que ben aviat tornarà a dominar el món i que, per tant, també dominarà els habitants del Valhalla. El viatger enigmàtic li respon que un jove heroi, que no sap res de l'anell ni del tresor, ben aviat matarà Fafner. Alberich, escèptic, no s'ho creu. El que acaba passant és que, efectivament, el drac Fafner acaba sortint de la seva cova amb l'aspecte espantós d'un drac. Siegfried, sense saber el que és la por, s'enfronta al monstre i li travessa amb la seva espasa el cor. Abans de morir, Fafner el posa en guàrdia contra Mime, un altre dels personatges importants d'aquesta segona jornada, i quan li treu l'espasa del cor, el jove es taca les mans de sang, Siegfried queda amb les mans tacades de sang, de la sang de Fafner, i en llepar-se els dits comprova que pot comprendre el llenguatge dels ocells, perquè li arriba un ocell que li diu que entri a la cova, que agafi la roba de malla i l'anell perquè el convertiran en l'amo del món.

Sentirem també al final d'aquest segon acte el fragment en el qual l'ocell li explica, també li parla de Brunilde, que espera ser despertada per un heroi i s'ofereix a dur-lo fins a ella perquè el jove no coneix la por. Tots dos es posen en camí i així s'acaba el segon acte d'aquesta òpera Siegfried. Ara sentirem tota aquesta història, sentireu el drac Fafner, sentireu Alberich, sentireu també el viatger, que no és altre que Siegfried, enfrontant-se a Fafner i matant-lo, i després sentireu una veu femenina, que no és altra que l'ocell, que li explica totes aquestes qüestions a Siegfried i li parla de l'existència de Brunilde. Escoltarem aquest quart d'hora llarg de la música del segon acte de Siegfried en una versió magnífica de l'orquestra del Festival de Bayreuth dirigida per Pierre Boulez de l'any 1981, que va ser enregistrada pel segell Philips i editada el 1995. Els solistes són Manfred Jung, Heinz Zetnik, Gwyneth Jones i Norma Sharp, que precisament canta el paper d'ocell. Sentim, doncs, extractes d'aquest segon acte de l'òpera Siegfried de Richard Wagner.

0: Doncs així s'acaba el segon acte de l'òpera Siegfried de Richard Wagner, que és la segona jornada, la tercera òpera de la tetralogia de l'Anell del Nibelung. Aquí hem escoltat aquest segon acte del Siegfried en la interpretació que dirigia Pierre Boulez al capdavant de l'orquestra del Festival de Bayreuth. Les veus que sentíeu els solistes eren Manfred Jung, Heinz Zetnik, Gwyneth Jones i Norma Sharp, i aquest enregistrament el va fer el segell Philips l'any 1981.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així s'acaba aquest segon capítol del Sincronies d'aquesta setmana, dedicat a l'any 1869. Avui hem dedicat tot el programa a escoltar la música de Richard Wagner. Us hem posat en context de la seva biografia, bàsicament, i de què es vivia en aquell regne de Baviera durant aquella segona meitat del segle XIX. Però a partir de demà ja us proposarem escoltar obres de compositors de països diversos: Alexander Borodin, Camille Saint-Saëns, Anton Bruckner, Piotr Ilitch Tchaikovsky, Henri Dupart i també Johannes Brahms, de qui ja hem estat escoltant obres. Ahir vam sentir la seva cantata Rinaldo, opus 50, però us proposarem escoltar també les seves danses hongareses, les 10 que va compondre aquest any 1869. Ah, i per descomptat, us explicarem com vivia la societat europea durant aquell any 1869. Serà demà a la mateixa hora de sempre aquí a la sintonia de Catalunya Música amb els comentaris d'aquest que us parla, Xavier Chavarria. Gràcies per ser-hi, que tingueu molt bon dimarts i fins demà. A reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
3: Neix el Sarrià Jazz i Blues Village. Del 15 al 17 de maig, el Teatre de Sarrià acull l'energia de la música d'arrel afroamericana.
4: Amb el Lluís Coloma Trio, Waxy Boogie, Balta Bordoy and the Bad Boys i The Suitcase Brothers. A més, gaudeix del talent de The Higgs i David Giorcelli amb Elvira Cuesta.
3: Entrades a teatredesarrià.cat.
4: Teatre de Sarrià, on el jazz i el blues prenen vida.
2: Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
5: Hola, com esteu? Bona tarda. La música en trio que us proposo avui a les sessions arriba des de Los Angeles, la ciutat on el 1971 s'havia establert el pianista Ross Tompkins per seguir-hi la seva carrera. Venia de Nova York i el que va fer a Los Angeles va ser tocar amb la big band de Louis Belson, a les bandes de Joe Venuti i Red Norvo, però sobretot i des del 1971 va ser el pianista de la banda d'un dels programes d'entreteniment més exitosos de la cadena de televisió NBC, el Tonight Show, una banda que va ajudar a la divulgació del jazz per al gran públic i de la qual Ross Tompkins va formar part durant 20 anys. La versatilitat de Tompkins, el seu swing i el virtuosisme en les ornamentacions ens han arribat també a través de les seves gravacions com a líder, amb bandes com el trio, que avui ens farà de fil conductor.

Aquest és el trio de Ross Tompkins tocant amb John Hurt al contrabaix i Jake Hanna a la bateria una de les seves balades. Es deia Emily.

Doncs havíem tornat a la formació de trio, Ross Tompkins glossant un altre estàndard, No Moon at All, al costat de John Hurt i de Jake Hanna. El guitarrista Herb Ellis se'ls afegeix en aquesta versió d'un altre estàndard, It Might As Well Be Spring.

El pianista Ross Tompkins amb el baixista John Hurt i el bateria Jake Hanna i amb el guitarrista Herb Ellis com a convidat per aquesta versió de l'estàndard It Might As Well Be Spring, una cançó de Richard Rodgers i Oscar Hammerstein. I per marxar, Ross Tompkins en solitari. Toca l'estàndard Every Time We Say Goodbye de Harold Arlen en aquesta gravació del 2001, que és l'última de la carrera del pianista. Més enllà d'aquí una estona, ens trobem, si ho voleu, a les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Linca. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El firmament, de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linca. A Catalunya Música.
0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
4: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui tornem a una de les grans sales de concert europees, la colossal Elbphilharmonie d'Hamburg. Des que es va inaugurar el 2017, al nostre programa podeu sentir concerts de la temporada estable de l'Orquestra Filharmonia de l'Elba, NDR. I el d'avui n'és un. Un concert que té per protagonista un artista que ha estat molt temps associat de l'orquestra, el violinista Augustin Haderlich, que impressiona a cada concert amb el seu toc precís, virtuós i profundament emocional. Avui ens captivarà amb la seva interpretació del segon concert de Sergei Prokofiev. El programa, que dirigeix l'eslovac Juraj Valsua, un convidat habitual de l'orquestra, hi trobem altres ecos dels sons orquestrals del romanticisme tardà, les danses simfòniques de Rachmaninoff i la suite de la pel·lícula de Hitchcock Vertigen, amb música de Bernard Herrmann. Des d'Hamburg, la ràdio del nord d'Alemanya, NDR, ens ofereix aquest concert enregistrat el setembre del 2025. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Bernard Herrmann, un dels grans autors de música pel cinema, va contribuir a realçar el suspens de moltes pel·lícules d'Alfred Hitchcock. Una de les seves creacions més celebrades és la que va fer l'any 1958 per la pel·lícula Vertigen, que protagonitzaven James Stewart i Kim Novak. La música, d'una bellesa inquietant, descriu a la perfecció la pressió al pit, la glopada d'aire, la sensació que el cos queda suspès a l'aire, és a dir, la sensació de vertigen que pateix Scotty Ferguson, el coprotagonista d'aquesta història circular, un thriller psicològic sobre la culpa, el record i l'obsessió. En definitiva, la música de Bernard Herrmann no només intensifica i sustenta la pel·lícula, sinó que se sosté per si sola. Per això ha anat més enllà de la pantalla i ha arribat a les sales de concert. La suite de Vertigen inclou el preludi, el mal son i l'escena d'amor, amb ressons del Tristany i Isolde de Richard Wagner. Música de Bernard Herrmann per la pel·lícula Vertigen d'Alfred Hitchcock amb l'Orquestra Filharmonia de l'Elba, dirigida per Juraj Valsua.

És la suite de Vertigen, música de Bernard Herrmann per la pel·lícula d'Alfred Hitchcock, dues figures immortals del cinema nord-americà. Ens acompanyava l'Orquestra Filharmonia de l'Elba, dirigida en aquesta ocasió per Juraj Balcsua. I ara, a l'escenari de la Filharmonia de l'Elba d'Hamburg, és quan apareix el millor intèrpret de corda alemany-estatunidenc, o Gaston Hadelich, que torna a Hamburg aquest cop per interpretar una gran obra de repertori, el segon concert per violí de Sergei Prokofiev, una obra contemporània del ballet Romeu i Julieta i de gestació curiosa, perquè el músic rus la va fer durant una gira de concerts que el va portar per indrets ben diversos. Així, el tema principal del primer moviment el va compondre a París, el primer tema del segon moviment a Voronezh, a Rússia, i l'orquestració la va acabar a Bakú.

aquesta de forma irònica i grotesca. Allegro moderato, andante assai i allegro ben marcato són els tres moviments del concert per violí i orquestra número 2 en sol menor, opus 63 de Sergei Prokofiev, que ara sentim interpretat per Augustin Hadelich, violí, i l'Orquestra Filharmonia de l'Elba sota la direcció de Juraj Baltsuwa.

O Gaston Hadelich, amb la seva perfecció tècnica i amb la seva intensitat expressiva, és l'intèrpret perfecte per aquest clàssic modern, el concert per violí i orquestra número 2 en sol menor, opus 63 de Sergei Prokofiev, que ha interpretat al costat de l'Orquestra Filharmonia de l'Elba, NDR, sota la direcció de Yuri Balsua. Ara, el violinista alemany-estatunidenc correspon als aplaudiments del públic de la Filharmonia de l'Elba d'Hamburg amb una peça fora de programa i ha triat un tango de Carlos Gardel.

Por una cabeza és un tango de Carlos Gardel, el bis que ha ofert el violinista Augustin Hadelich al públic d'Hamburg després d'haver interpretat el segon concert de Prokofiev. I més música russa per acabar aquest concert enregistrat per la Ràdio del Nord d'Alemanya. Yura Baltsua, al capdavant de la Filharmonia de l'Elba, dirigeix ara una obra de Sergei Rachmaninov, aquest músic de l'últim romanticisme que va marxar de Rússia durant la Revolució d'Octubre i que ja no hi tornaria mai més. Durant els següents 25 anys es va centrar en la seva faceta d'intèrpret i en algunes de les poques obres que va compondre hi veiem la nostàlgia pel seu país, per exemple, a les tres cançons russes o a l'última de les seves composicions, les danses simfòniques. Una pàgina ambiciosa, plena de ritme, però també plena de melancolia. L'aire de melangia del primer moviment contrasta amb el vals grotesc del segon i amb la rapsòdia de ritmes ben diversos del moviment final. Un moviment, aquest últim, que conté aires de jota i seguidilla, una secció central nostàlgica i una recapitulació que inclou el tema del Dies Irae. Cal dir que Rachmaninov ja estava malalt i preveia la mort molt a prop. Al final encara apareix un motiu brillant que a la partitura està indicat com a Alleluia. Les danses simfòniques les va estrenar l'Orquestra de Filadèlfia el gener del 1941 i ara les sentim en aquesta interpretació de l'Orquestra Filharmonia de l'Elba dirigida per Yuri Baltsua. Danses simfòniques opus 45 de Sergei Rachmaninov.

0: L'última obra de Sergei Rachmaninov, les danses simfòniques opus 45, compostes el 1940 a Long Island, a prop de Nova York. Rachmaninov reflexiona aquí sobre la seva gloriosa carrera amb autocites i gestos de comiat, però no defuig les premonicions ombrívoles amb el motiu del Dies Irae. Al final, però, triomfa el missatge rotund que la fe en la resurrecció venç tota desesperança. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert de l'Orquestra Filharmonia de l'Elba amb l'eslovac Juraj Valsua al capdavant. Un concert enregistrat per la Ràdio del Nord d'Alemanya, NDR, al setembre del 2025 a l'Elbphilharmonie d'Hamburg i que ens ha arribat gràcies a la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un concert que ha transitat pels ecos del romanticisme tardà amb les danses simfòniques de Rachmaninov, la suite de Bernard Herrmann per la pel·lícula de Hitchcock Vertigen i el segon concert per violí de Prokofiev amb Bogdan Hadelich. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui arribarem al final de la nostra franja amb un dels concerts per piano de Wolfgang Amadeus Mozart, el número 23 en la major, Kügel 488. El sentim interpretat per la pianista Hélène Grimaud, que toca al costat de l'Orquestra de Cambra de la Ràdio de Baviera.

S'acaba aquí aquest meravellós concert per piano i orquestra número 23 en la major Köchel 488 de Wolfgang Amadeus Mozart, que hem sentit interpretat per la pianista Hélène Grimaud al costat de l'Orquestra de Càmera de la Ràdio de Baviera.

0: on vulguis i quan vulguis. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.
3: Setmana especial de concerts a Catalunya Música. Amb motiu de l'any Conxita Badia, del 4 al 8 de maig a les 11 del matí, Catalunya Música ofereix una programació especial de 5 concerts per posar en valor una de les grans sopranos catalanes del segle XX. Una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili. I després de cada concert, sentirem un episodi del podcast Classe Magistral, Conxita Badia, una audiosèrie de ficció d'una artista única.
4: A veure, Conxita Badia, us sona?
5: Què?
4: No passa res,
3: Any Conxita Badia a Catalunya Música. 2026, Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
6: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
3: Modernisme, artesania i espiritualitat.
6: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
3: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som dimarts 5 de maig i, com sempre diem, tot és a punt a l'estudi del programa per començar un nou Assaig General, com sempre des d'ara i fins a les 7, a la sintonia de Catalunya Música, és a dir, un nou cop d'ull a l'actualitat musical.
2: I a punt ja per explicar-vos de què i amb qui parlem avui.
3: Avui, a l'Assaig General...
2: Doncs avui comencem i ja els tenim aquí a l'estudi amb Max Vilavecchia i Pere Martínez, com molt sabreu, dos dels components del grup Los Aurora, que avui ens visiten per parlar de nou disc, de nova gira i de nova etapa per tots els músics d'aquesta proposta. Ara en parlarem i de moment ja els podem saludar. Molt bona tarda i molt benvinguts.
4: Bona tarda.
0: També passarem pel Palau de la Música, que ahir presentava la seva nova temporada. Una temporada de creixement, amb gairebé 400 concerts si se sumen els de producció pròpia i les propostes familiars.
2: Sabrem també detalls de la nova edició del festival Girona a Capella, que arriba aquest cap de setmana, farcit de propostes vocals que passen pel gospel, la música tradicional i diverses músiques modernes, posant so i sobretot veu a l'emblemàtic Temps de Flors.
0: I finalment ens visitaran Anna Quatrecases i Arnau Roure, que ens presentaran el concert que celebrarà el centenari de l'Orfeo Atlàntida. Això serà el proper dia 16 a les 6 de la tarda a la sala dos Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona, un concert amb estrenes de música contemporània, també amb repertori, evidentment, dels millors compositors que ha interpretat l'Orfeo al llarg d'aquest segle i en el qual participaran els directors que han estat al capdavant d'aquest Orfeo amb seu al barri d'Hostafrancs de Barcelona. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dimarts. Comencem.

0: Doncs els acabem de saludar. Tenim amb nosaltres Max Vilavecchia i Pere Martínez. Ja els estem sentint, de fet, a veu i piano. Són una part de Los Aurora, un grup que coneixem bé i que sempre estem, doncs, contents de saludar i de tenir el programa. Com dèiem, avui ens visiteu, d'una banda, per parlar d'aquest disc que ja està sonant de fons, que es diu La Voz Callada, i una gira, no sé si minigira o macrogira, no sé ara com està plantejat això, que començarà justament aquest dissabte a Castelldefels, no? És així?
1: Així és, sí, sí. Aquest dissabte estarem tocant al Teatro Plaza a les 7, dintre el Festival Viu Dansa, i estarem presentant un repertori, pues, amb diferents peces dels diferents discos. Aquesta sonarà Cançó de pluja, que forma part de l'últim disc, La Voz Callada, i és el primer tema que hem composat en català. I la lletra, bueno, és una nana. La idea era fer una nana, que no havíem fet. Havíem tocat la nana de Falla en el primer projecte, però per aquest projecte volíem fer una nana, i vam parlar amb el Gabriel Ventura, que és amic, que és poeta, i li vam enviar, pues, unes idees musicals, i a partir d'allà ell va fer aquesta lletra, i després va, màgicament, va coincidir que feia com un match molt bo, lletra, melodia i música, i aquest és el resultat.
0: Per tant, no és ben bé una poesia musicada, sinó que és una cosa feta entre tots, no? En aquest cas, música i text a la vegada, més o menys, no?
1: Sí, la idea era fer també un tema amb... Nosaltres sempre utilitzem la poesia, però volíem fer-ho amb una persona, amb un poeta que estigués viu i que el coneguem, que coneixéssim, no? I el Gabriel era la persona més propera, i a més que ens agrada la seva poesia, i el seguim, i el molt estimat.
0: Ja ens agrada començar amb aquesta cançó, que a més ens ho heu demanat així, però hem començat pel final perquè em penso que és la que tanca el disc, sí. No? De vegades ho fem, això, de desendreçar els temes. D'aquest disc, La Voz Callada, que no sé si dir que és una mica diferent, potser... De fet, tots els discos que heu fet tenien elements diferents, però potser una mica més diferent de la sonoritat o de... No sé si dir de l'estètica a la que ens teníeu acostumats, no?, amb els discos de Los Aurora.
2: Sí, sí, en aquest no hem tingut en compte gaire un camí a seguir, sinó que hem anat descobrint tema per tema com volíem que sonés, i donant-li voltes a cada tema per individual, i al final ha sortit un disc que estem molt contents. El nostre tercer disc d'estudi, amb temes, com dius, que se surten de sonoritats que hi havia en els altres. Algunes també són... Sí que et sonen, no? Dius, vale, això és Los Aurora de sempre. I sí, sí, això és La Voz Callada.
0: La Voz Callada, però m'imagino que alguns d'aquests temes que portareu a escenari també tindran en Pol Jiménez al ball, perquè forma part, no?, de la proposta, no? A més de, recordem-ho, Joan Carles Marí a la bateria i Javier Garrabella al baix.
1: Exacte. Aquest dissabte estarà la Marina Page, perquè el Pol no podia fer aquest concert. Però sí, sí, el Pol ve, també. Sí, sí. I bueno, aquesta cançó que escoltem, que es diu La Voz Callada, rep el nom del títol, jo crec que també és una cançó bastant significativa del disco, perquè, bueno, és una mica el que deia el Pere, que hem volgut explorar una sonoritat així com... Pues, una mica diferent, al sentit de més utilitzant aquests pads, no?, més mística, podríem dir. Perquè el concepte del disco va per allà, no? La Voz Callada és un títol que surt d'una conversa amb una amiga que es dedica al teatre, i em va donar una idea d'aquest nom, que englobava moltes idees, entre elles, pues, una idea del misticisme de Sant Juan de la Cruz. Mm-hmm. I en aquest tema hem utilitzat poesia del Sant Juan de la Cruz, que utilitza aquest terme, que és la música callada, que després Mompou també l'utilitza, no? Uh-huh. I la música és agafada també de les progressions de les harmòniques de la folia, que és una forma com arcaica del flamenc barroc, no? O sigui, del preflamenco, no? De l'època barroca, no? Com és, també existeixen el passacaglia, bueno, diferents danses d'aquella època. Uh-huh.
0: Tot això són elements de La Voz Callada, nou disc de Los Auroras. Si us sembla, fem una miqueta més de tast en primer pla.

0: I això es diu Les aguas de tu río, forma part d'aquest disc que avui estem comentant, La voz callada, amb Max Villavecchia i Pere Martínez. Més coses del disc, perquè ja que us tenim aquí, no sé, a nivell de sonoritats, també a nivell d'inspiració, de més textos, perquè heu parlat d'alguns textos, però n'hi ha uns quants aquí.
1: Sí, en aquest cas estem escoltant Les aguas de tu río, que és una peça que també crec que engloba una mica la filosofia Aurora, que és agafar la música tradicional i la poesia, no? Doncs aquesta peça, les melodies estan extretes de cançons tradicionals d'Extremadura que vaig trobar en uns discos de gravacions d'Alan Lomax. Mm-hmm. Però la lletra és una reinterpretació del poema Les aguas de tu río de Federico García Lorca, no? Que és una adaptació que va fer la Mariana Arbia, que és la persona també que ens va donar aquesta idea de la voz callada. I bé, la voz callada, així com té també aquesta connotació mística, també la té com una mica de reivindicar, doncs, aquesta, o sigui, aquesta, Lorca potser és un exemple d'una voz callada, no? Un poeta que en el seu moment, doncs, va ser assassinat, no? I que va ser callat d'alguna manera, no? I doncs, hi ha aquestes dues idees, no? Que són molt per nosaltres so Aurora, no? Mm-hmm.
0: És una prova, i ara diré una obvietat, que des dels codis del flamenc es poden dir moltes coses i que, a més, els codis del flamenc, diguéssim, gairebé es poden combinar amb tot, no? Quan es parla de la vostra música, a vegades parlem de flamenc fusió, però no seria ben bé, potser, aquesta una definició, no?
2: Sí, es va arribar... Bueno, pel que jo sé, el flamenc fusió... Clar, és que pot ser tan extens, no? O al final indefinit, perquè ja no saps a què sona el flamenc fusió, a què s'agafa, no? I potser com... Jo també penso que com el flamenco ja és de per si un gènere creat des de la fusió, desintegrar certs elements d'aquest estil musical per fer simbiosis amb altres estils és molt senzill, perquè ho permet, perquè ve d'aquí, realment. Ja és una fusió en si mateix. I tant a nivell rítmic, com harmònic, com melòdic, li cap molt, moltes variacions. I si manté almenys un dels seus elements, no? Com és el cante, el toque o el baile, encara és molt més fàcil d'identificar-ho com a que ve del flamenco, no? O com a que té aquest esperit flamenco. I sí, nosaltres ho hem dit algunes vegades que hem vingut aquí, que tampoc busquem la fórmula de dir com fem perquè sigui flamenco, no? Sinó que nosaltres mateixos, pues pel gust propi de que ens agrada la música i de voler fer cançons al nostre estil, hem anat trobant fórmules diferents, per dir-ho d'alguna forma, no? Per cada cançó. I al final, diguem, ostres, ja no ens preguntàvem mai si és flamenco o no. Mm-hmm. Per bé o per malament, però sí. Per suposat que el flamenco és molt agraït per permetre't això, per permetre't jugar amb la música, amb els estils que siguin, i el camí que li queda encara, no? Aquest flamenco fusió. Mm-hmm. Infinit.
0: En tot cas, com a grup, creieu que heu arribat allà on havíeu d'arribar? I aquí ja segur que intuïu que aquí ja començo a posar allò a la cullerada, perquè ja heu anunciat, o ens heu anunciat, i avui volem que ens ho confirmeu, no? Un final d'etapa, ho podem dir així, no?
2: Sí, sí, sí. Pues per la pregunta que fas, jo estic molt, molt satisfet, realment, d'haver explorat camins que, com dèiem fa una estona amb el Max, no? Que crec que per nosaltres mateixos sols no haguéssim explorat. Llavors, una d'aquestes coses que t'aporta fer música en grup, realment en grup, no? Sense que hi hagi un lideratge marcat que pren decisions per sobre de l'altre ni res així, Doncs Aurora sempre ha sigut així, un grup. Doncs això et porta a llocs que potser per tu sol no haguessis arribat o no hi entraries de primeres, i després, quan ho parles o ho practiques o ho sents de nou i tal, dius, ostres, això m'agrada. On estic ara, no? Que estic, en el meu cas, que estic cantant, no? Quin tipus de lletra o melodia? Pues no hagués arribat i m'agrada molt haver format part d'això, que era, conscient o inconscientment, allà on ens vam llançar, no? Mm-hmm. A dir, anem a fer música nostra, i ho hem aconseguit, i hem fet també gaudir molt al públic en tots els concerts. I amb aquest tercer disc, igual. Així que et diria que sí, que per mi hem arribat on volíem arribar.
0: Mm-hmm. Un tercer disc de tres, un dels quals és un directe, també, no? Que suposo que també és una manera d'haver copsat aquesta energia que sí. Hi ha en els directes, no?
2: Sí, sí. Llavors serien quatre. Serien tres d'estudi i aquest de directe, que vam decidir-ho fer després de la primera gira que vam tenir amb el primer disc. Teníem moltes gravacions en directe i vam dir, per què no fem alguna? Al final vam escollir el concert de Bonn, Alemanya, i si volíem precisament deixar gravat això, no? Com és un disc d'estudi i com és després un de directe del mateix àlbum, però després de 3 anys de girar-ho i de donar-li algunes voltes i amb l'esperit d'un directe.
1: Sí, sí, aleshores, però sí, també en la línia del que preguntaves, doncs ha arribat a un punt que hem decidit parar, no? Parar el projecte indefinidament, per moltes raons, no? Però bueno, diguem-ne que tenim com interessos diversos, tenim cadascú projectes diversos, volem explorar altres camins. També estem satisfets amb el que hem fet, molt contents, estem en moments vitals diferents també, cadascú, bueno, el Joan Carles va anar a viure a Eivissa, això, tenim altres projectes, no? I doncs, bueno, ha sigut bastant natural, no? També ha sigut difícil en molts moments, no? La pandèmia a nosaltres ens va donar fort, teníem moltes coses i ens va fer parar en sec, no? I ens va donar també una empenta per fer el segon disco i el tercer, però és veritat que no és fàcil portar un projecte a més d'aquestes característiques com més de grup, no? Que no hi ha diguem-ne una persona que passi per davant de les altres. És molta feina, molts recursos invertits, molta energia, moltes reunions, molt donant-li voltes, i a vegades, doncs, bueno, això és difícil, no? I ha arribat de manera natural. No és que hagi hagut cap tipus de baralla, mm-hmm. sinó que hem decidit que era el moment de parar el projecte i de, bueno, treure el disc. Abans deies, comencem pel final, doncs, bueno, una mica el mateix. Mm-hmm. Traiem disc, que és un començament, però també és un final d'etapa per nosaltres. Molt bonica. Molt agraïts també per tota la gent que ens ha ajudat en el procés, des dels nostres mentors quan estudiàvem, fins als managers, al taller de músics, a Sena Part, l'Enric Palomar, no? La gent que ha passat per Aurora, pues el José Manuel, la Marina Page, Bailaors, això, gent que també ens ha substituït quan no hem pogut, tots els poetes, bueno, molt agraïts a també tots els programadors que ens han acollit en els seus festivals i a les seves sales. I realment nosaltres sempre hem tingut una sensació als concerts molt bona. O sigui, és algo que sempre hem compartit, que no hem tingut, crec, mai una sensació d'ostres, aquest concert ha anat malament, no?

0: perquè el directe, doncs, és que estem tots molt vius en, i molt i sabent el que estem fent i per què ho fem, i això que serveixi també per dir, com deies, que estarem a Castelldefels aquest dissabte. I que és possible que sigui una de les últimes oportunitats de veure a Los Aurora en directe.
1: Dins del Festival Viu Dansa, eh?
0: Exacte.
1: S'enmarca en aquest festival.
0: Sí, sí, sí, hi ha el Teatre Plaza, Castelldefels, que és un lloc també on ens hem sentit estimats més d'una vegada. I res, pues una nova oportunitat per nosaltres, per fer el que ens agrada i fer-ho junts i el públic perquè vingui a veure'ns.
1: Doncs començarà així aquest començament d'aquest final, començarà aquest dissabte a Castelldefels. Tindreu altres concerts, fins i tot fora de l'estat espanyol, que ja n'heu tingut uns quants, no?, durant la trajectòria.
0: Sí, sí, sí, sí, també ha sigut una part molt, molt important, de fet, per nosaltres, no?, els festivals de jazz d'Europa que hem anat, o viatges a Corea un parell de vegades, a Canadà també un parell de cops, gires de Xile... Hem estat...
2: Azerbaiyán, també.
0: Azerbaiyán, hem anat 2-3 vegades, sí.
2: Sí.
0: I per Europa, això, festivals de jazz, que també era com... A vegades ens presentaven com jazz espanyol, no?, perquè tenia el flamenco, i també amb molt bona rebuda sempre. Sí, el juliol estarem a Alemanya, a Furth.
1: Doncs de moment sabem aquestes cites de Los Aurora, que ja ho plantegen com un final d'etapa. Us agraïm molt als dos, Max Vilavecchia i Pere Martínez, que ens hagueu fet aquestes pinzellades, que ens hagueu explicat tan bé aquesta decisió. Encara hi haurà alguns concerts, segur. Records, sisplau, al Javier Garrabella, Joan Carles Marí i Pol Jiménez, de part nostra. I ens retrobem amb nous projectes, quan vulgueu.
0: I tant. Moltes gràcies per convidar-nos aquí a casa, com estem. Gràcies.
2: Gràcies. Fins la propera. Fins la propera.

0: Assaig general. A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig general. De dilluns a divendres, de 6 a 7 de la tarda.
1: I així hem arribat a un quart i mig de set. Seguim en directe, com cada tarda, a Catalunya Música. Parlàvem ara d'etapes que es tanquen i altres que s'obren, com la nova temporada del Palau de la Música, que es presentava ahir en roda de premsa. Són una gran quantitat de concerts. Ja tindrem oportunitat d'anar-los seguint de prop quan s'acostin, però de moment us en fem un petit avançament.

0: La propera temporada, el Palau de la Música acollirà 212 concerts de producció pròpia, que sumats als 157 de familiars i escolars fa un total de 369 i consolida una tendència creixent. Bona part d'aquestes cites giraran a l'entorn de la Pau com a fil conductor o bé commemoraran les figures de Beethoven, Bach i Pau Casals. Les obres d'aquest últim tindran presència destacada ja en el concert inaugural, dirigit per Xavier Puig i que reunirà el violoncel·lista Pablo Fernández, el Quartet Casals, l'Escolania de Montserrat, l'Orfeo Català i l'Orquestra Simfònica del Vallès, però també en la integral de les suites per violoncel de Bach amb Jean Guienqueiràs, el Pessebre amb el Cor Madrigal i la Franz Schubert Filharmonia, el concert del Quartet Casals i la Camerata Casals o la Diada Pau Casals, a més d'una ocasió singular on s'inclourà l'estrena d'un arranjament del Cant dels Ocells signat per Xavier Pagès Corella amb l'orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida. Ho explica Mercedes Conde, adjunta a la direcció artística del Palau de la Música.
1: I un concert molt especial fet ad hoc al voltant del concepte del Cant dels Ocells, tenint en compte que Pau Casals va ser un gran difusor d'aquesta melodia popular

que la va fer servir també doncs, com a missatge de pau. L'orquestra Julià Carbonell i el Xavier Pagès Corell, el seu titular, han creat un programa amb músiques inspirades en els cants dels ocells. Sentirem obres de Ramon Humet, de Rau Tavara, de Vaughan Williams, de Respighi, i un arranjament del Xavier Pagès Corella, que també és compositor, un arranjament del cant dels ocells. Això serà a l'octubre, aquest mes d'octubre, el 29.

0: Seguim repassant la propera temporada del Palau de la Música, que commemorarà el 200 aniversari de la mort de Beethoven amb la programació de totes les seves obres principals i farà èmfasi en Bach amb el 300 aniversari de l'estrena de la Passió segons Sant Mateu, de la qual s'oferiran tres versions. Altres compositors que mereixeran una atenció especial no només en aquesta temporada, sinó també en les següents, ja que formen part de projectes de més llarga durada, els desgrana el director general del Palau, Joan Oller.
1: Són projectes que permeten una connexió especial amb públics i amb intèrprets per doncs, aconseguir divulgar un fil conductor, una obra d'un compositor, un conjunt d'obres d'un compositor, i així tenir un impacte més enllà del que és un concert. Aquest any en comencem quatre d'aquests fils conductors, que seran les òperes de Henry Purcell i la integral d'obra de Bach, i després hi haurà la integral de les sonades per a piano de Mozart, que farem amb el Christian Blackshaw. Christian Blackshaw, aquest magnífic pianista que començava una carrera magnífica i per circumstàncies personals, per cuidar la família, va decidir deixar la carrera de piano i ara la maduresa ha tornat i té gravada aquesta integral, l'ha fet al Whitmore Hall i és una autèntica meravella. I també hem volgut recuperar aquí al Palau la integral de quartets de corda de Dmitri Shostakovich, que va preparar el quartet Gerard. Van fer un treball amb molta consciència que es va fer al Festival de Torroella i també es va fer a la quincena musical de Sant Sebastián i pensem que estava bé. Després d'haver-ne fet un aquí al Petit Palau, vam pensar que estava molt bé que els poguessin presentar.

0: Un element destacat de totes les temporades del Palau de la Música des de fa anys és la invitació a dos o més compositors convidats, l'obra dels quals té una presència destacada a la programació. Enguany aquest és el cas de la tarragonina Marian Márquez i el manresà Agustí Charles. De tots dos s'estrenaran obres d'encàrrec i se n'interpretaran d'altres. I també es farà èmfasi en el catàleg del compositor del barroc català, Antoni Soler. Tornant a la contemporània, hi haurà un tercer nom internacional convidat, Eric Whittaker.
1: Probablement el compositor viu de música coral més popular de tot el món. És un referent en el món coral amateur i professional. La seva música sona a tot arreu. Qualsevol cor del món segur que ha cantat alguna vegada una obra d'Eric Whittaker, i és una, més, una persona molt carismàtica. Ell també dirigeix cors i té una música que crea sempre unes harmonies molt expansives, que genera com una atmosfera com de contemplació, no? I creiem que també és una música que lliga molt bé amb el tema de temporada. Amb ell farem tres concerts on ell dirigirà, dos dels quals amb el Cor de Cambra del Palau i un amb la gran família coral, que és l'Orfeo Català.
0: Pel que fa als cors del Palau, dos dels projectes més destacats són una nova gira de l'Orfeo Català i el Cor de Noies amb el director Gustavo Dudamel i la Filarmònica de Nova York per interpretar John Adams a París, Hamburg, Viena, Madrid i Barcelona, i el 40è aniversari del Cor Jove de l'Orfeó Català.

0: Doncs amb aquests detalls sobre la nova temporada del Palau de la Música hem arribat gairebé als 6:45. Falten menys d'un minut. Ara seguim repassant l'actualitat. Destaquem que dijous el Conservatori Municipal de Barcelona acollirà l'estrena de l'òpera de cambra Sento el plor de Jordi Vilaprinyó.
1: El pianista és també l'autor de la música i del llibret d'aquesta obra, que es presenta en direcció escènica de Pep Planas. També intervindran la soprano Eulàlia Ara, el tenor Jordi Casanova i el baríton Jordi Ricard. A les 8 del vespre a l'Auditori Eduard Toldrà del Conservatori dins del cicle Dijous Concert.
0: També dijous la soprano Marta Arbonés i la pianista Viviana Salisi actuen dijous al centre a Sant Pere 1892.
1: La gala lírica començarà a les 7 de la tarda a l'Auditori Collell i Fabra d'aquest equipament, al segon pis del número 25 del carrer Sant Pere més alt. El programa estarà basat en cançó catalana i sarsuela, amb obres de Joaquín Rodrigo, Enric Morera, Amadeu Vives i Ruperto Chapí, i es tancarà amb la sardana Cançó d'amor i de guerra de Rafael Martínez Valls.
0: I ja és oberta la convocatòria del 19è concurs Sons de la Mediterrània.
1: Es tracta del concurs organitzat conjuntament pel Centre Artesà Tradicionarios i el grup Enderroc, amb el suport de la Fira Mediterrània de Manresa, adreçat a músics i grups que treballin l'arrel i el folk. Fins al 15 de juny els artistes poden presentar les seves propostes, que seran avaluades per un jurat que n'escollirà 3 per actuar en directe a la final emmarcada en la Fira Mediterrània que té lloc el mes d'octubre. El guanyador del concurs obtindrà com a premi la gravació, producció i promoció d'un disc, una campanya de promoció i la contractació als principals festivals i cicles de folk del país. A més, la proposta guanyadora entrarà a formar part de l'Obrador d'Arrel, el programa d'acompanyament artístic de la Fira Mediterrània.
0: I Lina i Marco Mezquida i Magalí Sare amb el Cor Bruckner Barcelona, noves confirmacions de la Fònica.
1: El Festival de la Veu de Banyoles ha anunciat alguns artistes i propostes que se sumen a la ja confirmada anteriorment de Kiko Veneno. A més del duet que formen la cantant Lina i el pianista Marco Mezquida, Magalí Sare actuarà acompanyada del Cor Bruckner Barcelona, tot presentant el disc Descasada. Altres artistes anunciats per aquesta propera edició, que tindrà lloc del 25 al 28 de juny, són Raquel Lua, Caamaño i Ameixeires, l'Aranà i dos espectacles de cor de teatre.
0: I seguim amb propostes vocals perquè parlem del Girona a Capella.

0: Seguim amb la farcida agenda de festivals del mes de maig i avui ens aturem en una de les grans cites de la música vocal a la capital del Gironès. És el Festival Girona a Capella, que un any més s'enmarca en l'emblemàtic Temps de Flors que ja esperen els locals i els visitants. Una selecció de les formacions vocals més significatives del panorama actual omplirà un cartell que té la plaça Independència com a escenari principal. Amb la premissa que els grups tenen les veus com a únic instrument, les propostes passen pel barbershop, el gospel i la música tradicional, entre altres terrenys sonors. Pau Marquès, director artístic del Girona a Capella, ens situa a les coordenades de l'esdeveniment que va néixer el 2012.
1: I a hores d'ara, encara que jo sàpiga, és l'únic festival de tot l'estat espanyol dedicat exclusivament a aquest. És a dir, hi ha altres festivals que, lògicament, hi fan un programa de música a capella i música de corals, però en aquest cas només de música a capella som l'únic. O sigui, hi ha corals, hi ha cors, perquè a Catalunya hi ha una gran tradició de cors, però sí que no hi havia tradició de grups vocals, així, grups més petits i més de, tant des de 4, des de 3, fins a 12 o 15, no? Això no hi havia tanta tradició, amb música moderna, i, bueno, és una mica aquest l'estil allà on es vam voler nosaltres vocalitzar.
0: Les cubanes Vocal Vides, el jove Black Music Choir i la formació Heaven on Earth Gospel Choir són algunes de les propostes d'aquesta edició. I com a caps de cartell, Lemon Squeezy, sorgits de la tradició vocal sueca i guanyadors del campionat de la Convenció Internacional de la Barbershop Harmony Society de Denver, a Colorado. En aquest cas, actuaran divendres 15 de maig a l'Auditori de Girona. Pau Marquès segueix desgranant el cartell.
1: Tenim forces corts ja locals. Aquest any, per exemple, hi ha la Coral Singlot, que és una coral d'aquí Girona, amb Quartet Mel, que han creat un espectacle conjunt. També hi ha un quartet de veus femenines que ve directament des de Cuba, especialment per fer el concert aquí al festival. Llavors, hi és de músic. Tenim el dia que fem aquesta proposta més novedosa de rap i cantat, que és una proposta així més original i diferent. Cada dia hi ha un concert.

0: A l'edició d'enguany del Festival Girona a Capella també hi ha programada una actuació del quartet Música Nua. De fet, és la proposta encarregada d'obrir el cartell divendres a la Casa de Cultura de Girona amb No em vinguis amb romansos, un espectacle centrat en el cançoner popular dels Països Catalans. És un dels pocs concerts en un recinte tancat i és que, com hem comentat, el Festival Girona a Capella va ser concebut per emmarcar-lo en el temps de flors i per això la majoria d'actuacions estan pensades per fer-se a l'aire lliure. Això sí, hi haurà també un espai per la Capella Polifònica de Girona que actuarà el dia 13 de maig al claustre del monestir de Sant Daniel dins de la jornada nocturna del temps de flors. Així, repassem un cartell que confirma com el Girona a Capella pot presumir d'haver contribuït de manera significativa a la proliferació de formacions vocals al nostre país.
1: Nosaltres modestament creiem que sí, perquè a més ho notem i ho veiem. Repeteixo, del que són els grups de formacions petites corals del món del cor i les corals, això ja fa molts anys que a Catalunya som capdavanters amb això, però el món de formacions de música moderna així de capella, lògicament, la que es va popularitzar, nosaltres vam començar a escoltar Happy Day, per dir alguna cosa. Ja fèiem el festival, no?, el Happy Day, llavors això va contribuir a popularitzar i a fer-ho més mainstream, no? Però sí, ho hem notat molt, inclús en formacions com Barbershop, per exemple, aquest any, al cap de cartell, són els Lemon Squeeze, i aquí, a Barbershop, tenim dos o tres o quatre propostes molt potents que han sigut campiones de l'estat espanyol i que han anat inclús a competir a nivell europeu.
0: The New Flappers, Sunset Grup Vocal i Quite Loud són altres dels noms que formen part del cartell del Girona a Capella. Un festival que també reconeix el valor afegit potent que l'esdeveniment aporta als visitants del temps de flors.
1: Hi ha molt de públic passant que veus ben bé com queden atrapats, no? Quan enganxen una formació vocal que realment ho fan bé, el típic comentari de, vols dir que no tenen un disc aquí posat i fins que no s'acosten i veuen que són ells o elles que ho fan, doncs aquest és un comentari força típic, no? Realment, a la veu es poden fer coses increïbles i meravelloses i harmonitzades amb harmonia, són una cosa fantàstica, única i

0: Doncs són 6:45. Hem arribat fins aquí parlant del Festival Girona a Capella i d'alguna manera seguirem parlant de veus perquè tenim amb nosaltres qui ens volen, els venen a presentar el concert del centenari de l'Orfeo Atlàntida que tindrà lloc el proper 16 de maig a l'Auditori. Fem una petita pausa i de seguida saludarem Anna Quatrecases i Arnau Roura.
1: Catalunya Música. Assaig general. L'informatiu musical de Catalunya Música.

0: Amb aquesta música de Bruckner, que molta gent que canta en cors pot haver cantat alguna vegada, començarà el concert de l'Orfeo Atlàntida, concert del centenari, el proper dia 16 a l'Auditori, que és el que ens venen a presentar, com dèiem, l'Anna Quatrecases i l'Arnau Roura. Benvinguts.
1: Gràcies.
2: Bona tarda.
0: Ben tornats. Tots dos havíeu estat al programa ja per presentar-nos. Vaja, de l'Orfeo Atlàntida n'hem parlat de, no sé si en motiu de diferents aniversaris, em sembla,
1: sí.
0: Pot ser. I altres iniciatives, i per tant el que té de bo l'efemèride del centenari és que es veu venir molt de temps, no?
1: Totalment.
0: Heu pogut preparar-la com volíeu, m'imagino.
1: Sí, ja fa molt de temps que estem preparant el projecte, des del que vam fer 90, vam començar, doncs, vam fer una restauració del nostre estàndard, ja pensant, doncs, hem anticipat una miqueta les feines que ens calia fer pel centenari, i tot el projecte d'aquest any que estem celebrant, que vam començar el Nadal passat, doncs sí, fa potser més d'un any que estem barallant-nos a veure quines són les activitats que més adequades, i sobretot el concert del 16 de maig, que és el punt culminant de la celebració.
0: Clar. Per tant, potser ara preguntaré coses que ja has explicat altres vegades, eh? Però abans d'entrar en el programa del concert, per recordar una mica la història, i més una ocasió com aquesta d'una entitat centenària, bueno, han canviat molt les coses en 100 anys, no cal dir-ho, no? I sobretot no sé si l'afició o el paper del cant coral a la societat, no? Com era, com us han explicat que era en aquell 1926 al barri d'Hostafrancs?
1: Bé, el meu avi va ser fundador, per tant, una miqueta tinc història directa. I, de fet, els orfeons en aquell moment era el lloc on la gent socialitzava. Ningú tenia, doncs, caseta fora ni res per gaudir del temps lliure, no? I eren els llocs on s'acollia tot tipus d'activitats, perquè els socis i sòcies de l'Orfeó i de la resta d'orfeons no es dedicaven només a cantar, sinó que es satisfeia totes les inquietuds culturals que tenien. Vull dir, hi havia esbar dansaire, hi havia grup de teatre, de fotografia, d'excursionisme, clubs de lectura, etc., que et sorprenen de vegades revisant els butlletins, no?, que eren les publicacions que es feien en aquell moment, doncs, lo actual que era, no?, tot, i que realment, malgrat ser un barri, el d'Hostafrancs, que era de gent humil perquè treballaven a les fàbriques, no?, sobretot a l'Espanya industrial, etc, etc, eren gent amb moltes inquietuds culturals i amb moltes ganes de saber i de gaudir, doncs, de tot el que podria oferir, doncs, el món de la cultura en tots els àmbits. Mm-hmm. Ara ens hem especialitzat més tots, no? El que vol anar al gimnàs, doncs, va a un gimnàs, el que vol fer excursionisme s'apunta a un club d'excursionisme, i també el lleure, doncs, cadascú, doncs, també tenim més poder adquisitiu en general, i és més complicat, doncs, comprometre la gent, doncs, molts caps de setmana, etc, etc, i ens hem especialitzat, entenc que la majoria d'orfeons també, en focalitzar-nos en el cant coral i en la música, no? Mm-hmm. I és això.
0: Bé, sí, activitats que s'han deixat de fer, també podem veure-ho el got mig ple, no? D'alguna manera us heu actualitzat, us heu posat al dia, perquè a part de seguir cantant, vaja, sou molt actius, teniu una pàgina web, teniu xarxes socials i vaja, suposo que no hi havia una alternativa, no? S'havia de fer així.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que estem en un moment molt, molt bo, és el meu anàlisi com a presidenta, i és que, doncs, tenim, doncs, actualment 64 cantaires en el cor gran, el cor jove també fan una 17a de cantaires, el cor petit Atlàntida, doncs, té 7 o 8 membres també, i som una 70a de persones. La mitjana d'edat del cor gran de l'Orfeó és uns 34 anys, per tant, és molt jove, perquè sí que hem tingut el compromís de tota la gent del cor jove que tenen la joguina, no?, que és el cor jove, però també s'han incorporat a la massa coral, i la veritat és que ens enriquim els uns als altres, perquè el repertori és molt diferent d'un cor petit a un gran nombre de gent, no?, les obres que pots abordar i que el conjunt de les veus, doncs podem gaudir tots de la companyia dels altres, i penso que estem en un molt bon moment de forma.
0: Mm-hmm. Doncs això és el que diu la presidenta. El director, l'Arnau, suposo que estàs d'acord, evidentment. Parlem una mica de qüestions més musicals i de com serà aquest concert, o potser per començar, per què heu escollit aquesta data? No sé si és un aniversari rodó.
2: Quasi, perquè es va fundar el dia 12 de maig i ho fem el 16 perquè és un dissabte, un dimarts és més difícil poder-ho fer. Però quasi ens enganxa el mateix dia.
0: Molt bé. I Auditori de Barcelona, perquè evidentment és el lloc on s'havia de fer, suposo, no?
1: Sí, de fet, de les sales doncs, que hi ha a Barcelona, ho fem a la sala Oriol Martorell, perquè de fet és... no volem estirar més el braç de la màniga. Nosaltres som molt conscients de la capacitat de convocatòria que tenim. La sala és... bueno, la sonoritat és molt bona i l'aforament és molt correcte pel que som nosaltres.
0: Fantàstic. Doncs ara, si parlem una mica de quin repertori suposo has escollit, Arnau, i en quina mesura... sobretot la primera part crec que és representativa del repertori de l'Orfeó i la segona, després en parlarem, és contemporània, no?
2: Sí, exacte. Quan ens vam plantejar el concert, teníem clar que havia d'haver-hi una representació dels anys de tots els anys de l'Orfeó, no? I sobretot també de les figures capdals com a directors que hi ha hagut al llarg de la història, i donant-li unes voltes doncs, ho vam anar filant, no? I la primera part ens hem centrat en tres grans èpoques, que van ser de tres directors que han estat bastants anys a l'Orfeó. El primer és el mestre Antoni Coll, que ja va morir el 2001, però que va estar quasi 40 anys de director de l'Atlàntida, i per tant és un director que va tenir una empremta enorme en l'Orfeó. I aquesta etapa la representa el que va ser el seu assistent de direcció en el seu moment, que va ser en Teodor Roura, que ara és l'actual director del Cor de Cambra Diapason, i que li hem demanat que ens vingués a dirigir dues de les obres del mestre, que el mestre Coll havia dirigit molt, com són La Sardana de les Monges i La Beberum de Saint-Saëns. I per començar el concert també ens semblava normal començar amb una obra també molt representativa, que és L'Ocusiste, que ara la sentíem, que aquesta sí que la dirigeixo jo per obrir el concert, no? que per això ara sóc jo el director, no?
0: Sí.
2: I
0: toca.
2: Exacte. I després seguirem amb un altre director convidat, que és el Domènec Olivella, que va agafar les regnes de l'Orfeó després del mestre Coll, que va ser una etapa doncs, que se li ha d'agrair molt, perquè, clar, el mestre Coll va estar molts anys i sempre una transició pot costar, i crec que el mestre Olivella doncs, va fer molt bé la seva feina, va estar ben bé 6-7 anys, i amb ell doncs, farem Matón a mi a cara, d'Orlando Di Lasso, i El Madrigal, de Cristòfor Taltavull. Tothom el coneix, és excel·lent com a obra, preciosa. I finalment doncs, ens acompanyarà el Milen Panayotov, que és un dels altres grans directors, perquè va estar 17 anys, des del 2005 fins al 2022. A més, per mi el considero el meu mestre de direcció, és qui m'ha ensenyat més a com fer un assaig, a com dirigir, a com moure els braços, a com... bueno, en fi, el que voldria dir ser director, no? I amb ell doncs, farem obres que en la seva època també va fer, que són un fragment del Requiem d'en Do menor de Cherubini, una peça búlgara, perquè ell és búlgar, i en la seva època van fer moltes peces sacres búlgares realment boniques i que les tenen molt apreses, que no és fàcil, perquè també està amb búlgar. I després, finalment, també dirigirà el Glòria, de la Missa de Glòria de Puccini, una peça imponent, que realment doncs, farà molt de goig. I per acabar la primera part, doncs, una representació petita de l'època que porto jo, que és Lux Aurum Quae d'Eric Whittaker, que l'hem fet recentment i que realment, per acabar a la primera part, és bastant, bastant adient, penso.
0: Sembla que és això que sentim de fons, em sembla. Bé, doncs canviem de música i ara ens expliques la segona part.

0: Aquest és el madrigal que ara comentaves, de Taltavull, però la segona part no ho podem il·lustrar perquè són tot estrenes. Quatre compositors contemporanis, vaja, tu ets un d'ells, i els altres els vau reunir ahir, em sembla, en una roda de premsa, que són el Xavier Casademont, en Rafael Jaume i l'Albert Guinovart. Explica'm-nos breument per què, suposo que primer l'elecció és per què els vau convidar amb ells i després quines obres han fet per vosaltres.
1: Bé, doncs a la segona part teníem també clar que teníem ganes de potenciar el que és la música contemporània i, per tant, que fossin obres escrites expressament per l'ocasió, per donar oportunitats també a compositors joves i també per poder fer una obra d'algun dels compositors realment de renom d'aquest país, com és Albert Guinovart, no? La segona part la vam estructurar al voltant d'aquest encàrrec a l'Albert, que a més ha sigut una persona molt amable, super atenta, que ens ha dit que sí a tot el que li hem demanat i em fa molta il·lusió i li vull agrair des d'aquí perquè ens ha fet una obra realment magnífica, ara us l'explico. Les altres tres són una obra del Rafael Jaume, que és un compositor que just ara comença, va estudiar a Bulgària. Ell també ha estudiat altres coses que no són música i que s'ha anat introduint a poc en aquest món. Ara justament va guanyar el Premi Josep Vallverdú d'assaig, sobre un assaig sobre intel·ligència artificial i música. I realment ha fet una obra molt èpica, amb text de Verdaguer, realment molt, una mica pel·liculera, perquè a ella li agrada això, i la veritat és que queda molt, molt, molt magnífica. Després el Xavier Casademont, que jo el vaig conèixer fa un any, perquè amb la trobada de Cor Joves vam fer una trobada de Cor Joves a Montserrat i allà vam estrenar-li unes obres sacres i la veritat és que em van encantar i quan el vaig veure allà el vaig agafar per banda i li vaig dir, el vaig atracar una mica i li vaig dir, Xavier, si t'animaries a fer-nos una obra pel cor, i la veritat és que també la seva obra és un altre caire, és més íntima, és més amorosa, és més reflexiva, però alhora és realment bonica d'escoltar i de cantar. I després arribava el centenari i, tot i que jo no m'hi dedico a la composició, sóc més director i arpista, sobretot, tenia ganes de fer un regal al cor i em vaig animar a fer una peça que em va costar com posar-m'hi, però al final vaig recordar que a l'Orfeo Lantida li agraden molt les havaneres, és una cosa que hem fet bastant, el mestre Oltra ja ens va dedicar una, que és Amor mariner, ens la va escriure expressament per l'Orfeo, i quan vaig començar amb la havanera em va sortir com sola, va ser com una cosa bastant, bastant ràpida, o sigui que vaig tocar la tecla correcta i a més el ser director jo està molt, realment molt, molt feta per aquest cor, justament perquè sé quines veus hi ha, perquè sé quin volum de veus hi ha, etcètera, etcètera.
0: Molt bé. Perdona, abans de parlar de Guinovart, la teva havanera i l'obra de Rafael Jaume tenen el mateix títol?
1: Sí. L'únic que canvia és l'article, perquè jo li vaig titular Atlàntida i ell l'Atlàntida, no? El que passa que la meva peça és text propi i l'Atlàntida sí que el Rafael agafa uns versos de l'Atlàntida de Verdaguer.
0: Que deu ser amb el que es van inspirar els
2: Correcte.
0: Fundadors, no?
2: Sí, sí, sí. De fet, el nom de l'Orfeo és surt de l'obra de Verdaguer, sí.
0: Molt bé. Doncs ens falta no sé si l'obra principal, però vaja, aquesta de l'Albert Guinovart.
1: Sí, ho podem dir perquè també és per extensió, és la principal de la segona part, que dura ben bé 15 minuts, perquè és un tríptic de tres poemes, que a més estem molt contents perquè són tres poemes de la Clementina Arderiu, que aquest any celebrem el cinquantenari de la seva mort. Quan vam estar molta estona rumiant quins poemes podíem musicar, no? Perquè l'Albert ens va dir, bueno, què us agradaria? Ho puc buscar jo, ho podeu buscar vosaltres. Al final, donant-hi moltes voltes, va ser una mica tot... Va anar tot rodat. Vam trobar aquests poemes, que a més són poemes que parlen del cant. Una, la primera, es diu Cançó, la segona es diu El meu cant, i la tercera es Torno del mar. I són peces, són poemes que realment encaixen molt bé amb la música. I quan li vam presentar a l'Albert, ell va estar també molt encantat dels poemes i va ser com un win-win, va ser fantàstic. I després ens vam posar en contacte amb la família Arderiu, que també van estar molt contents de que l'Albert doncs musiqués aquests tres poemes. La veritat és que la composició ha sigut, per mi, és fantàstica, sona molt, molt, molt bonic. No ho he dit, però les tres peces de Casademont Jaume i Guino Bar són amb acompanyament de piano, violí i clarinet, i la veritat és que és un trio que acompanya molt bé. O sigui, aquesta segona part, si la voleu escoltar, haureu de venir a l'auditori, perquè realment són estrenes mundials que, no, que ningú més ha escoltat.
0: Home, i tant que sí. I aquest trio, ja que ho deies, són l'Òscar Vilaprinyo, el Francesc Puig i en Marc Somsí.
1: Exactament. El Marc Somsí, que és un pianista que m'ha acompanyat en altres moments a acompanyar en cors, és un pianista fantàstic que li puc demanar qualsevol cosa a l'últim moment, que ell t'ho toca tot. El Francesc Puig, clarinetista, professor de l'Escola Municipal de Música de l'Eixample, que mira, doncs també perquè com que som companys de feina, el tenia molt a prop, i a més un clarinetista que se'n surt molt bé. I finalment, doncs, l'Òscar Vilaprinyo, violinista, que també té una gran trajectòria i que sempre es pot comptar amb ell. Mm-hmm.
0: L'Anna anava fent que sí amb el cap mentre ell explicava, suposo que perquè ho corrobores i ho gaudeixes com a cantaire, tot això
2: sí.
0: Que ha explicat.
2: El... Sí, la veritat és que totes les obres d'estrena són fantàstiques, les tenim ja gairebé a punt, falten res, 3 accents i 2 pianos, i han estat doncs molt ben acollides per nosaltres. També hi ha una part de les 3 peces del Guinovar que està dedicada al mestre Oltra, i realment té una sonoritat al final que recorda molt l'Amor mariner, que el va composar el mestre Oltra precisament per l'Orfeó. Mm-hmm. I tot aquest centenari està sent una miqueta còsmic, no? Estan coincidint les coses sense de vegades voler. Doncs, no sé, el concert de Nadal que vam convidar ex-cantaires, doncs vam ser 100 cantaires a l'escenari, no? Que hi ha coses que es van unint, doncs la música d'en Guinovar que quadra amb la de l'altre, etc. I el fet d'escollir les poesies de la Clementina Arderiu, que al principi, quan les vam escollir, no sabíem que era el 50 aniversari, de fet és l'any Arderiu, i tot ha anat, doncs, bé, fluint, cap a aquest concert i cap a que sigui una celebració, doncs, com toca.
0: Que bé. Doncs això serà el dia 16 a les...
1: 6 de la tarda.
0: 6 de la tarda, a la sala de Oriol Martorell de l'Auditori, com heu dit. I ens queden encara uns minuts que volia aprofitar per comentar justament altres actes del centenari. Ja has comentat aquest concert de Nadal, però... Vaja, suposo que el celebreu durant tot l'any natural?
2: Sí.
0: 26?
2: Sí, vàrem començar el concert de Nadal per escalfar motors, també per contactar altre cop amb ex-cantaires i bueno, ex-socis, etc. I ja et dic, vam aconseguir ser... Quan vam fer la llista vam dir, no pot ser, som 100, és fantàstic. Després, el mes de març, vàrem anar a Montserrat perquè... l'estandard que van brodar doncs, les sòcies de l'Orfeó, que van trigar un any i van pujar l'any 1927 a que es fos beneïda. A Montserrat doncs, també vam fer aquest recordatori, no? Vam portar el nostre estandard a Montserrat, vam poder doncs, cantar a la Basílica, que també va ser un dia doncs, molt, molt rodó. Estem preparant doncs, el concert del centenari. Estem preparant també el 13 de juny perquè el Cor Jove i el Cor Petit Atlàntida faran el seu concert de centenari i el faran a l'Auditori del Caixa Fòrum al matí, en un concert matinal, que ens agafa ja és més àmbit de districte, no? D'estar més a prop de casa. I bé, ha encaixat també tot molt bé. I el mes de setembre, bueno, finals de setembre, octubre, que és la festa major d'Hostafrancs, l'Orfeó serà el pregoner, no com a persona, sinó com a entitat. Encara hem de buscar la manera de fer un pregó compartit.
0: Col·lectiu.
2: No? Sí, col·lectiu. I nosaltres per la Festa Major doncs, participem normalment en el pregó, acompanyant doncs, amb música, i organitzem una trobada de corals que hem convidat doncs, de vegades doncs, corals d'aquí a Catalunya o de vegades gent de fora. I aquest cop doncs, hem convidat la Coral Osmos de França i la Coral Giuseppe Savani d'Itàlia, que són doncs, les corals amb qui hem fet intercanvi en els darrers anys, doncs, perquè vinguin normalment. El que hem intentat és fer les activitats normals de l'Orfeó, però una miqueta amb un zoom una mica més gran. No? Pues el concert de Nadal amb tots els ex-cantaires i la trobada de Can Coral en lloc d'un, pues dues corals amb les que hem tingut molt de contacte i són superamics, i que han estat encantats de venir, i també tenim aquesta feina extra, no?, de rebre aquests amics, i poder oferir doncs, un concert una miqueta més gran. Tot ho fem una miqueta més gran.
0: Que bé, doncs em sembla una fantàstica idea. Us felicitem per la part que us toca, evidentment, i us agraïm que ens hagueu vingut a presentar. Molta sort per al proper concert del Centenari i la resta d'activitats. Anna Quatrecases i Arnau Roura, fins una altra.
2: Moltíssimes gràcies.

0: Assaig general.
1: Doncs amb la música d'Enric Morera acomiadem el programa d'avui. Com sempre, avancem que demà us parlarem, per exemple, de Francisco Gálvez, el jove director que ha estat convidat per la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona aquest cap de setmana al Palau de la Música.
2: També reunirem impressions de Juan Crec, una de les ànimes del grup Macromassa, juntament amb el ja desaparegut Víctor Nubla, sobre un concert per celebrar els 50 anys d'aquesta formació emblemàtica dins de l'escena underground i experimental barcelonina.
1: Doncs són només alguns dels continguts de demà. N'hi haurà més que us presentarem oportunament a les 6. Aquí ens trobareu l'equip del programa amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Us esperem demà.

0: 2026. 150 aniversari de Pau Casals.
1: I am a Catalan.
0: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
1: Catalonia has been the greatest nation in the world.
2: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
0: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
1: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
2: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
0: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

La memòria és la manera que continuem explicant-nos a nosaltres mateixos les nostres històries. Alice Munro és un pensament d'aquesta escriptora canadenca, escriptora de contes i considerada una de les mestres del conte modern. L'any 2013, tenia 82 anys, va rebre el Premi Nobel de Literatura. I de fons és música de Manuel Blancafort, el seu Opus 1, i que porta per títol Record, d'aquest compositor català, un dels més importants del segle XX, nascut l'any 1897 a la Garriga. I també guardonat diverses vegades, en aquest cas, amb el Premi Creu de Sant Jordi de l'any 82. Els intèrprets d'aquest record són Maria Rivera i Jordi Sàbat. Què, preparats? Doncs això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts!

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: I el següent trajecte també el fem amb una música primerenca. En aquest cas és del compositor britànic Ralph Vaughan Williams. És una de les primeres obres que va escriure aquest compositor, l'obra més antiga, la primera publicació de l'obra més antiga, per a orquestra. La va escriure l'any 1897 i la va estrenar 3 anys més tard. Es tracta de la seva serenata en la menor. Aquest és el quart moviment, la romança, interpretada per l'Orquestra Nacional Reial Escocesa. Dirigeix Martin Yates.

Doncs era música del compositor Ralph Vaughan Williams. Era el quart moviment de la seva serenata en la menor, era la romança, interpretada per l'Orquestra Nacional Reial Escocesa. Dirigia Martin Yates. I aquesta és música veneciana del segle XVIII. Música també de Baltasare Galuppi, un compositor que va treballar durant anys en institucions religioses importants d'aquella república sereníssima, com la Basílica de Sant Marc. I en aquest context escriuria diverses obres sacres, com ara misses, salms, motets, magnífiques i també aquest Nisi Dominus.

Doncs era música de Baldassare Galuppi, d'aquest compositor venecià, era l'inici del seu Nisi Dominus, i que interpretava el cor de cambra de Dresden i el conjunt instrumental també de Dresden, fundat l'any 1993 per Peter Kopp. I aquesta música la va escriure cap a 1766 Carl Philipp Emanuel Bach com una peça didàctica i d'estudi per a teclat. El mateix títol ho diu, solfeggetto, que indica exercici, i en aquest cas estava pensat per desenvolupar l'agilitat dels dits, millorar la coordinació entre les mans i practicar l'articulació clara i precisa. En aquell moment, Carl Philipp Emanuel era molt influent com a pedagog. Havia escrit el tractat Assaig sobre la veritable manera de tocar els instruments de tecla, on defensava una interpretació expressiva i sensible. I aquest solfeggetto encaixa perfectament amb aquesta idea. No només tècnica, sinó també que demana expressivitat i contrast. Però, com podeu sentir, es tracta d'una versió per a trio de jazz. És el trio de l'alemany Luca Sestak.

I som ara a Rio de Janeiro, l'any 1919, quan el compositor Heitor Villa-Lobos va escriure la seva quarta sinfonia titulada La Victòria. De fet, és la segona part del tríptic que va començar amb la sinfonia anterior, la número 3, que va titular La Guerra. I la cinquena sinfonia la titularia La Pau. I són tres sinfonies que estan escrites a partir d'un text que va escriure l'activista, professor, compositor, llibretista, publicista, etc, etc, Luis Gastão de Scrignole. Ell era brasiler, de l'últim terç del segle XIX. I un fragment molt significatiu amb el que es va basar Heitor Villa-Lobos per escriure aquest tríptic, aquestes tres sinfonies, diu així: quan es dissipen els fulgors de la guerra, amb els seus internacionals morts, apareix la figura de la victòria, corrent entre els combatents. Dóna valor als combatents francesos prometent-los la daurada hora del triomf. La victòria promet als homes la calma, assegurant que els camps de batalla es cobriran de flors. Vet aquí la victòria, anunciant els darrers tocs de clarins, disposats al silenci, a les lluances dels pobles enredimits, de les races alliberades. I a mi aquest fragment, que voleu que us digui, m'ha fet pensar en aquella famosa cita de l'historiador romà Tàcit, quan diu: quan creen la desolació, en diuen pau. Música d'Heitor Villa-Lobos.

Doncs sentíem el darrer moviment de la sinfonia número 4 anomenada La Victòria d'Héctor Villa-Lobos. I ho sentíem en la versió de l'Orquestra Simfònica de São Paulo.

Al darrere d'aquesta música, de Georg Friedrich Händel, s'hi amaga Peter Wraina. Que qui és? Doncs, per aquells que no ho sabeu, doncs un pianista, compositor i director d'orquestra eslovac. Ell és nascut l'any 57. I és conegut sobretot, pel damunt de tot, per les seves interpretacions de música clàssica contemporània, però també per arranjaments de bandes sonores i d'obres clàssiques, com aquesta. Com aquesta sarabanda de la suite en re menor, la suite per a clavecí en re menor, número de catàleg 437, de Georg Friedrich Händel. L'interpreta l'orquestra de cambra dels virtuosos de Kiev, que dirigeix ell mateix.

El Gran Tour, amb Victòria Palma. Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

I en aquest següent trajecte farem la parada. Us convido, com que avui és dimarts, que la fem aquí i que anem a l'estrena d'una obra que va servir per un servei maçònic que es va celebrar el 17 de novembre del 1785 a memòria de dos germans maçons de Wolfgang Amadeus Mozart. Un era duc, l'altre era comte i eren membres de l'aristocràcia vienesa. I Wolfgang Amadeus va escriure aquesta obra en qualitat de membre de la francomaçoneria. És aquesta música per a un funeral maçònic en do menor, Kegel 477. I el que farem ara és recular una mica en el temps fins a arribar en aquell servei maçònic, aquell 17 de novembre del 1785. Mireu, Wolfgang Amadeus Mozart va pertànyer a l'organització maçònica els darrers 7 anys de la seva vida. I aquesta organització va jugar un paper molt important en la seva vida i en el seu treball. Mozart havia estat admès com a aprenent a la lògia maçònica de Viena, anomenada per Caritat, el desembre de l'any 1784, per tant, un any abans d'escriure aquesta obra. Recordem que mor l'any 91. Bé, el primer que va fer va ser ascendir al grau de soci. I més endavant es convertia en mestre maçó, en un curt espai de temps. Després, Mozart ja figura com a mestre maçó als arxius de la lògia i també comença a assistir a les reunions d'una altra lògia, anomenada Veritable Concòrdia, que, segons es diu, era la més gran i aristocràtica de lògies que tenia Viena. Però això no va quedar aquí, perquè Mozart era rebut a totes les lògies. Hem de pensar que la col·laboració musical ja havia començat fins i tot abans de ser iniciat. Ja una bona part dels seus amics i mecenes pertanyien a la francomaçoneria. Per tant, ja es havia iniciat, abans de ser admès, aquell 14 de desembre del 1784, quan va ascendir al grau de soci. A partir d'aquí, el seu catàleg d'obres va anar engruixint. La primera entrada l'escriu el juliol del 1785 en el seu catàleg d'obres i diu: «Música fúnebre de maçó per la mort del germà Mecklenburg i Esterházy», que són aquests dos germans per a qui escriu aquesta música que estem sentint. Bé, aquesta música que estem sentint forma part també del conjunt de diverses altres obres de caràcter maçònic que va escriure Mozart, que va compondre al llarg de la seva vida en el temps que va ser iniciat en l'ordre. I és, sens dubte, una obra d'una gran bellesa, d'un gran mestratge, especialment per combinar aquest sentiment maçònic amb el ritme fúnebre mateix que Mozart escriuria posteriorment a la seva missa de Requiem. Bé, el que diu un dels biògrafs de Mozart, també Alfred Einstein, que comenta sobre aquesta composició, diu que aquesta obra posseix clarament i inequívocament referències rituals maçòniques, però que no és una obra eclesiàstica. I per què Mozart, diu, va crear una composició religiosa si no estava destinada a l'Església? I què té exactament de religiós aquesta música? Mireu, celebrar un servei funerari separat no era habitual de les lògies maçones de Viena en aquella època. Tanmateix, la commemoració dels morts es podia combinar amb el ritual de la investidura del mestre. El ritual del mestre, impressionantment escenificat, també tracta intensament la mort. I el que diu un breu extracte d'un ritual d'iniciació del grau del mestre és això. Diu: «Mestre de la lògia», mentre s'atura darrere l'altar i colpeja un martell poderós, i diu: «Recordeu la mort, per la calavera del nord, només el ximple s'arma contra el terror de la mort a través de l'oblit. Recordeu, la mort és inevitable. El viatge cap a la mort és un viatge cap a la fita de la nostra perfecció». I aquesta música es va sentir, com us deia abans, per primera vegada en aquell servei maçònic celebrat el 17 de novembre del 1785. Més endavant, la versió instrumental seria estrenada en un concert el 9 de desembre d'aquell mateix any.

Doncs d'aquesta manera s'acaba la música per a un funeral maçònic Kegel 477 que va escriure Wolfgang Amadeus Mozart per un servei maçònic celebrat el 17 de novembre del 1785 a la memòria de dos germans maçònics d'ell, del compositor, de Wolfgang Amadeus. Bé, ho sentíem en la versió del Cor Filarmònic de Praga, l'Orquestra de Cambra de Praga, tots ells sota la batuta de Pavel Kuhn.

I avui, com a souvenir, la Martiniana. Sí, té a veure amb la parada d'avui. Té a veure perquè, mireu, de fet es tracta d'una cançó, una de les més emblemàtiques del folclore de l'estat d'Oaxaca, al sud de Mèxic, i forma part de la tradició musical i sovint s'interpreta en festes i cerimònies. I el que fa és combinar la poesia profunda amb aquestes arrels indígenes amb el ritual no funerari específic, però que sí que té una connexió simbòlica amb la mort, amb la idea de la mort, dins de la tradició mexicana. I tot i que la Martiniana no és una cançó ritual, no forma part d'un enterrament ni d'una cerimònia concreta com la música que acabem de sentir, però sí que el seu missatge encaixa molt amb la manera com Mèxic es concep la mort, com una part natural de la vida, que es pot mirar amb la serenitat, fins i tot amb certa bellesa. I aquesta cançó parla de comiat i demana de no ser plorada i que assumim la mort en calma. Aquesta Martiniana parla des de l'experiència humana directa, el comiat, el dolor, però també l'acceptació serena. La francomaçoneria no parla de sentiments concrets, parlen de principis universals, parlen de la vida, de la mort, del coneixement, de la transformació. Per això, aquell ritual del mestre que diu el viatge cap a la mort és un viatge cap a la meta de la nostra perfecció. I en canvi aquí és tot el contrari. La música, com us deia, és tradicional, però la lletra sembla ser que es va inspirar en una dona anomenada Martina. La va escriure un compositor mexicà, Andrés Enestrosa. I parla de manera profunda, poètica i reflexiva. Parla del pas del temps, de la vida, de la inevitabilitat de la mort, però amb acceptació. I diu, mi niña, cuando yo me muera, no llores sobre mi tumba. Diu, no ploris sobre la meva tomba, perquè si plores, jo tinc pena. En canvi, si tu em cantes, jo sempre visc i mai moro. Canta'm la Martiniana. Ai, mama, si vols que jo et recordi, si vols que no t'oblidi, canta'n sons de la teva ànima. Ai, mama, música que no mor. Canta la meravellosa Luciana Mancini, acompanyada del conjunt instrumental L'Arpeggiata, que dirigeix Cristina Pluart. I avui, estimats i estimades, ho deixem amb aquesta cançó popular mexicana, amb una història més de la història, i fem volar la imaginació per aquest inabastable univers musical i poètic. Us ha fet companyia, aquí us parla Victòria Palma.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: Catalunya Música. Setmana especial de concerts a Catalunya Música. Amb motiu de l'any Conxita Badia, del 4 al 8 de maig a les 11 del matí, Catalunya Música ofereix una programació especial de 5 concerts per posar en valor una de les grans sopranos catalanes del segle XX. Una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili. I després de cada concert, sentirem un episodi del podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció d'un artista única.
1: A veure, Conxita Badia, us sona?
2: Què?
1: No? No passa res, no passa res.
0: Any Conxita Badia a Catalunya Música. Catalunya Música.

0: hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè, si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Bé, doncs hola a tothom. Què tal? Com marxa tot? Benvinguts a aquest programa musical global. És aquell art que va... Bé, el que va més directe al cor. I el Capità Rea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i full de ruta cremós. Sí, ric, suau, com un cheesecake, un pastís que combina dolçor amb un toc lleugerament àcid del formatge crema. I sortirem de la Basílica de la Sagrada Família. D'allà marxarem cap a Pau, Pau, França, tocada del Santuari de Lourdes. Anirem després a Derby, a la Gran Bretanya. D'allà a Vatville, Suïssa. De Suïssa a Přerov, a Txèquia. A Kerch, Crimea. A Sant Petersburg. A Filadèlfia, de Pensilvània, a Cedar Falls, a Iowa, a l'Elisa, Cuba, i acabarem a Vic. I l'hora dels adeus amb la Clara, de Sant Pere de Torelló, que és membre de la Coral de Tona. I què? Ens hi apuntem?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: I la pregunta de bord, si la música té el poder d'amansir les emocions més intenses, quina música li aniria bé al senyor Donald Trump? Quina música li podríem posar per així, per apaivagar una mica tota aquella faramalla? En fi, en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, al comandament tècnic Diego Monroy.
3: Benvinguts a bord.
2: I copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
4: Hola, moltes gràcies.
2: Primer de tot, ja tenim el telèfon arreglat.
4: Això mateix, tenim el telèfon arreglat. Tota la gent que dijous no ens va poder contactar a través del 930485321, avui ja ho podrà fer.
2: Molt bé. I després la Catalunya Música està d'actualitat amb Conxita Badia.
4: Exacte. Dedica una programació especial a Conxita Badia durant tota la setmana, des d'ahir fins divendres. L'emissora reivindica una de les grans sopranos catalanes del segle XX amb 5 concerts especials i el podcast d'audioficció Classe Magistral, Conxita Badia. Ens en farem ressò també nosaltres aquí, posant algunes peces que
2: demà
4: li facin honor.
2: Demà escoltarem l'Estudiant de Vic.
4: Ah, mira.
2: L'Estudiant de Vic, exacte. I com van les peticions de música dels oients?
4: A molt bon ritme. Tenim aquesta setmana i part de la que ve tancades per tancar programes amb els oients. Per exemple, avui amb la Clara de Sant Pere de Torelló, demà la Maria Àngels de Caldes de Malavella, que ens ha demanat les Baquianes Brasileres per Victòria dels Àngels. Dijous, amb una dona de 103 anys.
2: Que bé, farem un homenatge, perquè el dissabte es fa un homenatge a les dones centenàries de Manresa. N'hi ha una seixantena.
4: Déu-n'hi-do, eh?
2: I ens agrada aquesta idea des de la Revolta dels Cabells Blancs.
4: Exactament. I tancarem la setmana amb la Carme de Sant Pere de Ribes divendres, perquè divendres fem programa.
2: I important dir-ho, els dies que hi ha doncs una emissió especial, com la d'aquest dilluns, des de l'Iceu, el programa passa un dia després, no?
4: Exactament.
2: O sigui que tot això i una música misteriosa, no?
4: Home, espero que sí, no?
2: A veure... Temps. Hi ha algú que hagi identificat la melodia? 930485321, us atendrà l'Anna, o bé la bústia 607-470-305. I això és...
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
2: Mira, ara mateix som a la Basílica de la Sagrada Família, on el dia 10 de juny s'espera la visita del Papa Lleó XIV per beneir la Torre de Jesús, coincidint amb l'aniversari de la mort d'Antoni Gaudí. Hi sereu. Es veu que hi ha una mà de peticions, la gent hi vol ser. Ho teniu previst? Serà un acte molt solemne, ple de simbolisme religiós i arquitectònic i molt elaborat musicalment per aprofitar al màxim l'acústica única del temple. Juan de la Rubia és director d'orquestra i l'organista titular de la Sagrada Família i serà qui coordinarà aquest acte musical. És tot un especialista en Bach. Fixa't com sona.

0: Com us fa sentir aquest ritme, aquesta intensitat? Erbarm dich mein, o Herrgott. Tingues pietat de mi, senyor. Amb el rigor i llibertat expressiva de l'organista Juan de la Rubia, el seu disc dedicat a Johann Sebastian Bach, enregistrat a l'orgue Metzler, 2012, Monestir de Poblet, Juan de la Rubia és doblement notícia. D'una banda, perquè en la nova temporada 26-27 del Palau, dedicada a la Pau, per cert, oferirà tota l'obra integral de Bach per orgue. I de l'altra, perquè com a organista titular de la Basílica de la Sagrada Família coordinarà l'homenatge musical per a la visita del Papa Lleó XIV el 10 de juny, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí. Una dada, 600 cantaires conformaran una gran coral. Juan de la Rubia, benvingut i moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Què suposa per tu, doncs, tenir aquesta responsabilitat en una celebració amb la presència del Papa?
1: Bueno, és un repte perquè, en primer lloc, per tota la Sagrada Família és un repte a nivell organitzatiu, logístic, però sobretot és un repte per la part que a mi em toca, per la part musical. D'una banda, doncs, participar d'aquesta selecció de quina és la música que ha de sonar en un dia tan especial, no? No només per la visita del Sant Pare, sinó per tot el que suposa també per la Sagrada Família, doncs, de celebració, no? 100 anys de la mort del genial arquitecte, i d'alguna manera és una missa d'acció de gràcies on hem de trobar, doncs, una música el més adient per aquesta ocasió.
0: Ens pots donar una primícia, Catalunya Música, Juan?
1: Bueno, els 600 cantaires és d'alguna manera aquesta primícia, perquè jo crec que el que és important és que el somni de Gaudí a nivell musical, que era distribuir cantaires, per ell era la veu humana, era la millor música, no? Era la millor forma també de lluar a Déu cantant, i d'alguna manera aquesta distribució de cantaires per la Cantoria de la Glòria, on hi hauran pràcticament 500 persones, on hi haurà també el presbiteri a la zona del davant, un cor de veus blanques de 100 nens i nenes cantant, vull dir, aquest era el somni de Gaudí que d'alguna manera nosaltres estem intentant, doncs, dur a terme per mostrar també l'efecte, no?, estereofònic que la Sagrada Família pot oferir a nivell musical.
0: I com vius personalment aquest moment, tant a nivell musical com espiritual?
1: Bueno, és un moment màgic, és un moment esperat durant molts anys, és un moment que d'alguna manera, doncs, ens mostra aquest camí que fa tants anys que es camina, no?, a nivell de construcció del temple. Hem pogut veure com s'està finalitzant, o s'ha finalitzat ja almenys per fora la Torre de Jesús amb la creu, i llavors de sobte la Sagrada Família es veu pràcticament de tot arreu de la ciutat, de qualsevol part, i és una data, bueno, que es viu amb molta il·lusió perquè l'esperem des de fa molts anys. A més, si tenim la sort, no?, de que el Sant Pare pugui acompanyar a tothom que estigui aquell dia allà, doncs és la culminació una mica d'una fita més a la Sagrada Família, que va començar, doncs, amb aquell 2010 on ja va venir el Sant Pare Benet XVI. Ara suposo que aquesta fita de 2026, doncs, dona una empenta molt important per tot el que vindrà després també, no? És a dir, és un moment de celebració, sabent que després s'ha de continuar, doncs, amb tot el que queda per construir, i per construir en tots els sentits, no només a nivell arquitectònic, sí.
0: I, Juan, quin paper tindrà l'orgue dins aquest conjunt musical?
1: Doncs l'orgue actual de la Sagrada Família és l'orgue del presbiteri, que és l'únic instrument que hi ha en aquest moment. Però sí que és cert que el projecte dels orgues d'Antoni Gaudí no està construït encara, com altres coses encara queden per desenvolupar, no? El temple. Antoni Gaudí va quedar escrit especialment als àlbums i en algun dels textos dels seus deixebles més propers, que havia d'haver un orgue a 45 metres al centre de la basílica, això vol dir el cimbori, just a sota de la Torre de Jesús, no? Fent aquesta simbologia o aquest apropament a la idea de que la música baixa del cel o bé del cel, no? Especialment la música d'orgue. Ara mateix l'orgue del presbiteri, que tenim des de l'any 2010, és un instrument que acompanya les veus, acompanya tot el que passa al presbiteri, acompanya els cors, i aquest serà una mica el seu paper. Evidentment, amb 600 persones, amb 600 cantaires aquell dia, l'orgue tindrà un paper sobretot d'acompanyant, a la vegada que tindrà moments també de protagonisme, podem dir, però també hi haurà solistes entre els nens, els adults. Bueno, esperem que sigui una celebració a nivell musical molt coral, mai millor dit.
0: Podríem dir que sonarà Bach, no? Ben segur.
1: La veritat és que no t'ho sabria dir ara mateix, perquè especialment els moments musicals de l'orgue o són improvisats d'alguna manera, o sí que es tria el repertori. Evidentment, Bach és un dels compositors per a orgue més coneguts, per descomptat, per part meva, dels meus predilectes. No podria ser d'una altra manera. A la celebració de 2010 va sonar molta música de Bach per a orgue i seria estrany que no sonés, per tant, és probable, sí.
0: Ens ho diu Juan de la Rubia, director d'orquestra i l'organista titular de la Basílica de la Sagrada Família. Algun missatge més per a l'audiència de Catalunya Música?
1: Bueno, tots esperem amb molta il·lusió aquesta fita i crec que hi ha una cosa a la Sagrada Família que afortunadament podem fer que potser altres parròquies o altres esglésies doncs, potser no tenen els recursos necessaris per tenir doncs, músics professionals al càrrec. Crec que escoltar música a la Sagrada Família, per descomptat en concerts que allà se celebren, no? Però també durant les celebracions religioses pot ser una experiència musical com molt gratificant, per tant, convido a tots a que s'hi sumin i a que puguin escoltar-la en algun moment, si no és aquell dia que s'espera tanta gent, doncs en altres celebracions.
0: Juan de la Rubia, moltíssimes gràcies i enhorabona pel repte.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Segons Gaudí, la música baixa o ve del cel des de la perspectiva de la Sagrada Família. M'ha cridat l'atenció aquesta gran coral de 600 cantaires i no sé si entre els oients que ara en seguiu hi ha algú d'aquestes persones que ho té tot a punt. Podeu avançar alguna cosa? Ens podríeu trucar a algú i dir sí, doncs mira, ho tenim tot, estem assajant tants dies, o hi ha armatisme en aquest sentit? Si us hi veu valents, no 93-048-53-21, o cal dir que ens agradaria moltíssim, perquè sense cap mena de dubte serà un gran esdeveniment. El 607-470-305, per escrits, aquest no despengem, el telèfon, notes de veu, i després hi ha el fixat com sona @catmusica.cat, és a dir, vies de participació, i una mica de gaming, jugant amb una música misteriosa. Hi ha algú que vegi per on pot anar? Això és...
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
0: Ara som a la Sagrada Família i marxem cap a Pau. Em sembla que hauríem de dir Pau, no? A la falda francesa dels Pirineus, prop del santuari de Lourdes. Pau és bressol del primer camp de golf d'Europa, 1856, i de la primera escola de vol del món, 1909, i s'explica per la benignitat de l'aire. Pau és també una de les ciutats més visitades pel Tour de France i el 1968 hi va néixer el compositor de bandes sonores com aquesta, Philippe Ombi.

Et voilà, el tema dels Enfants de la Résistance, pel·lícula de 2026 de Christophe Baratier, amb música de Philippe Gombie, una adaptació de la celebrada sèrie de còmics que expliquen la Segona Guerra Mundial als infants des d'un petit poble de França ocupat pels nazis. Philippe Gombie fa música de cinema inspirat per John Williams i Star Wars, que de fet el van empènyer a aquest sector. És un excel·lent pianista i interpreta les pròpies bandes sonores. I aquesta peça enigmàtica d'avui hi destacarà després per la guitarra. I algú que se situï, ens agradaria sentir-ho 93048-5321 o 607-470.

de ser una de les ciutats més encantadores i més encantades del Regne Unit, es veu que més de 1.000 aparicions fantasmals registrades. Escolta'm, això és farinella a fer un especial, eh? Més de 1.000 aparicions fantasmals registrades.

0: Què me'n dieu d'aquest florit, apassionant Sailing By? Podríem traduir-ho com navegant a prop. I potser la més famosa de Roland Binch, sintonia de la BBC Ràdio 4, per a milions de britànics aquest és el senyal d'anar a dormir. A causa de la prematura mort del seu pare el 1920, Roland Binch va treballar des de ben jovenet aprenent a tocar l'orgue en cinemes de Derby per pel·lícules mudes. Va idear la tècnica de cordes dividides, és a dir, una reverberació similar a la d'una catedral, que va ser fonamental per a l'èxit de l'orquestra de Mantovani als 50, anys en què va crear un gènere molt popular com una, conegut com a música lleugera. Què faríem sense música? Ja ho has dit moltes vegades, això, però és que passa. Mira, camí de dos quarts, estem a la sintonia de Catalunya Música i aquesta música misteriosa... La mirarà d'endevinar el Modest. En ruta, Modest, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola.
0: Estàs anant molt lluny o estàs a punt d'arribar
1: no,
0: a casa?
1: No, estic entrant a Barcelona.
0: Molt bé. Abans de res, com és que escoltes Catalunya Música?
1: Perquè és l'emissora...
0: L'hem perdut. En el moment més interessant, eh? Txac, s'ha penjat. Perquè és l'emissora, però el recuperarem de seguida. L'Anna està fent aquí una gestió tremenda i jo podré explicar després alguna coseta. Modest, ara sí, eh? Sí, Modest, perdona, deies, perquè Catalunya Música és una emissora que...
1: No se sent,
0: ara. Ara.
2: Hola.
0: Hola.
2: No, ja està.
0: Ara sí. Ja ho tenim.
1: Devem tenir problema de connexió.
0: No, passa res, estem escoltant, Modest i senyora.
1: Ara no ens... Sí, jo no et sento.
0: No ens sent. Però això és per donar-li emoció. Farem una cosa, passem a la propera etapa i després us truquem a veure si podem aconseguir línia. Perquè de Derby ens n'anem cap...

a Suïssa. Deixarem Anglaterra i tornarem al continent fins a Wattville, que és prop de Zuric, i també un dels centres més importants del tèxtil de la Confédération Helvétique. A Wattville hi va néixer, fill de pares espanyols, el pianista i compositor David Gómez. Fixa't com sona.

0: Quina delicatessa amb aquests nens de fons. Growing in Andalusia, creixent a Andalusia per piano 2013, del suís mallorquí David Gómez. Viral en xarxes socials, especialment pels llocs on i com la interpreta, perquè tria, per exemple, fars, cementiris, estacions de tren, ruïnes. Sempre il·lumina amb unes 200 espelmes la seva interpretació. Són els concerts Candlelight. Gómez va néixer a Suïssa i de ben petit va anar a viure a Mallorca. Qüestiona a Espanya, sobretot per la poca cura en la formació musical bàsica. I ara sí, la música misteriosa... amb el Modest. Modest, benvingut una altra vegada.
1: Hola, ja sóc aquí.
0: Ara, molt bé, molt bé. Ens hem quedat amb la paraula a la boca perquè... Escoltes Catalunya Música perquè...
1: perquè és l'emissora de la meva vida.
0: Molt bé.
1: Una meravella.
0: Que bé.
1: Una meravella.
0: Que bé, que bé.
1: Soc amant de la música clàssica i, per tant, Catalunya Música sempre m'acompanya, sempre.
0: Magnífic. I ara no vas sol, m'ha semblat que anaves en companyia.
1: Sí, amb la meva dona, amb la Carme.
0: Molt bé, Carme Modest. Doncs
1: professora
0: estem...
1: de piano.
2: Hola.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Escolteu, tenim ganes que endevineu el tema. De quina música o com es diu aquesta peça?
1: Ah, jo, la dic ja?
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs
0: sí.
1: Jo diria que és Mark Knopfler, Sailing to Philadelphia.
0: Oh, oh, oh, oh. Bravo, bravo. Molt bé, molt bé. Des del minut 1, que diuen, el segon 0, que ja ho sabies?
1: Sí, sí, sí. Només que l'heu posat, li he dit a la Carme, dic, mira, aquest és el Mark Knopfler.
0: Excel·lent, excel·lent. Doncs me n'alegro molt. I ara l'Anna us ho explicarà, perquè aquí hi ha un premi de dedicatòria que ens agradarà molt que el gaudiu. Ja quedarem.
1: Molt bé. Perfecte.
0: Molts records i bona tornada.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé. Igualment.
1: I felicitats pel programa.
0: Igualment. Per la gent que esteu en ruta, gràcies per triar Catalunya Música. I, per cert, em diu l'Anna que la Meritxell de Vellcebre també ho ha encertat. També, Meritxell, et convidem a gaudir-ho, això. I ara podríem obrir, Diego, què et sembla, la segona música misteriosa. Aquesta costarà una mica més, potser, o no? Bé, les vies són les mateixes, 930-48-53-21, i qualsevol altre motiu que penseu que pugui enriquir el programa, no us n'estigueu, perquè és bo sentir una miqueta el drink, aquest drink d'una veu que no coneixes, no la veus, però alhora, doncs és música, també. Va, no ens enrotllem més i diguem això.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients... no passen de moda.
0: Ara som aquí a Wattwil, Suïssa, a prop de Zúrich. Que bé, quina àrea, quina zona aquella. Però que car tot, eh? Sí. I saltarem cap a Txèquia. Ens n'anem a Přerov, amb un jaciment de restes humanes de fa més de 25.000 anys. Es veu que hi ha ossos d'un miler de mamuts també en allà. Mamut, quina paraula, eh? És un mamut. Se t'omple. Monument als caçadors de mamuts, es veu. És una excavació oberta. Algú hi ha estat? Algú dels que ara escolteu? Exactament a Přerov, a Txèquia. A Přerov hi va néixer el 1975 el director d'orquestra Tomáš Netopil.

0: quanta contumènia concentrada en aquest Allegro de Legends, opus 59, d'Antonín Dvořák. És la sisena del cicle de 10 peces escrites al 1881. Una petita joia sovint a l'ombra de les famoses danses eslaves. Ara amb la Filarmònica de Txèquia, dirigida per Tomás Netopil, l'actual director titular, i també ho va ser de l'òpera d'Essen, Alemanya. Netopil també és un director d'òpera sol·licitat. Ha dirigit la de Viena, la de París i el Festival de Salzburg. I aquí, a Catalunya Música, aquest dimarts, escoltem, estem pensant en aquesta misteriosa. Hi ha algú que la tingui una miqueta allò a la punta de la llengua? Per cert, que d'aquí una estona sentirem Mark Knopfler, que bo aquell, Sailing to Philadelphia, però abans tot just estem a l'Europa Central. Abans hem de fer una miqueta de traspàs.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Sí, perquè de Přerov, Txèquia, anirem fins a Kerč, a l'extrem més oriental de la península de Crimea. Per cert, no hi hauria algú de vosaltres que ens estigués escoltant de per aquells vorals? Península de Crimea, punt de trobada entre el mar d'Azov i el mar Negre. Es veu que la millor vista de la ciutat s'obté pujant els més de 400 graons de l'escala gran de Mithridates. I a Kerč fa 35 anys hi va néixer, atenció al seu saxo, Asia Fateyeva. Fixa't com sona.

0: Bravo! Amb la Filarmònica Estatal d'Alemanya, Nuts, Crackers and Borrowed Pieces. Un joc de paraules inspirat en el Vals de les Flors, el Trencanous, de Tchaikovsky. Nuts també per allò de boig, no? Com la gosadia d'interpretar peces intocables amb un instrument intrus, com és el saxòfon d'Asia Fateyeva. Superestrella del saxo, primera dona a la final del prestigiós concurs internacional Adolf Sax a Bèlgica, que és el mundial del saxòfon, i tercera posició. I s'ha proposat que sigui acceptat aquest instrument a totes les sales de concerts del món. Vol que se'l consideri un instrument seriós. Aquí estem, fixa't tu, a Kerch, a Crimea, a aquestes hores, amb una música misteriosa. Hi ha algú que està fent així, i diu, això em sembla que podria anar o no. En general, el tant percent d'encert és molt elevat, eh? Poques vegades hi ha allò una derrapada, molt poques, i sempre és una derrapada molt sentida, que té molt sentit. Sí, home, no, és veritat. Va, doncs que, diguem-ho.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
0: Doncs sí, som a Kerch, Crimea, i ens anarem a l'est d'Europa. Anem fins a Sant Petersburg, amb el sistema de metro més profund del món per la irregularitat del terreny sobre el qual es va construir aquesta ciutat. Bressol fa 62 anys de la mezzo Olga Borodina. Fixa't com sona.

0: Això és per tenir un tropell d'emoció, eh? Disculpeu que acabi així, però és que continua l'obra. El meu cor sobre la teva veu amb la filarmònica, amb l'Orquestra Simfònica de Londres, però aquí destaquem sobretot Olga Borodina, acompanyada de José Cura. Olga Borodina, per a molts crítics, la millor Dalila de les últimes dècades. Del segon acte de Samson i Dalila, 1877, segell Camille Saint-Saëns, va tenir molts problemes per estrenar-la a França, perquè per la censura tocar temes bíblics en un escenari d'òpera, això era sacrilegi. Franz Liszt va aconseguir que s'estrenés primer a Alemanya, a Weimar en concret. Avui és l'única de les 13 obres de Saint-Saëns que es representen regularment arreu del món. Olga Borodina, 1963, ha arribat a abandonar produccions per considerar que el director d'escena estava sent irrespectuós amb l'obra original o bé amb la dignitat dels personatges. Ha arribat a dir: «Soc cantant d'òpera, no una actriu de circ». Doncs així van passant els minuts tranquil·lament. Què tal? Què tal en aquests moments? Esteu passant per una etapa bona, favorable? No ho sé, no ens interessa ara saber-ho, això. Val. Doncs diguem que aquesta és la música misteriosa d'avui. És la segona. Si algú doncs ens vol mirar d'endevinar-la, serà benvingut. 93048-5321, 607-470-305.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Aquí estem a Sant Petersburg, escolta'm, fa fresqueta, però marxarem tot navegant i ho farem fins als Estats Units, a la costa atlàntica. Anirem a Filadèlfia, com ho van fer Charles Mason i Jeremiah Dixon. El 1763 es havia de resoldre una disputa de fronteres entre les colònies de Pennsylvania i Maryland, i així va néixer la famosa línia Mason-Dixon, frontera simbòlica entre els estats del nord, els abolicionistes, i els del sud, els esclavistes, durant el drama de la Guerra Civil dels Estats Units. Aquest xoc de personalitats va inspirar Mark Knopfler. Mira que bona aquesta guitarra.

0: moltíssima categoria concentrada Sailing to Philadelphia, navegant cap a Filadèlfia fruit de llegir la novel·la Mason and Dixon de l'escriptor nord-americà Thomas Pynchon. La travessa per l'Atlàntic i les expectatives de tots dos homes que viatgen per mesurar una terra i acaben simbolitzant com dividim el món i la història. Sailing to Philadelphia es va publicar el 2000 i dona nom al segon disc d'estudi del músic britànic Mark Knopfler, i aquí es destaca la col·laboració estel·lar a duet amb James Taylor. I com es diu aquesta emissora?
1: Catalunya Música.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
1: El Live Victoria encara a la seva recta final amb el recital de Juli Rosé, juntament amb Susan Manoff al piano, que oferiran els seus somnis d'amor. L'encarregat de cloure l'edició d'enguany serà Simon Clinside, amb un altre gran al piano, Malcolm Martineau. Una edició del Live Victoria dedicada al combat del somni. Més informació a livevictoria.com. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat.
4: Amadíssims enemics, si algú...
1: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglàs, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música.
5: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats. Cada diumenge a les 10 del vespre a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, a Catalunya Música.
0: D'on són els oients de Catalunya Música? De molts llocs. Però exactament algú que senti que és una mica rara avis, des d'on ens escolta? Ens agrada saber, per exemple, que ens han trucat des de l'Uruguai. Hem rebut també comunicació des de Tolosa i n'hi ha algun altre que ara no... De Moscou també. Moscou també ens han trucat i, en fi, que fins i tot hem fet maig un parell de vegades, a Moscou i també a Menorca. O sigui que molt bé. I és una manera de dir, doncs, això, que ens agrada saber qui sou. I d'aquí ve una mica també aquesta participació en forma de concurs. A quina música fa referència? Doncs mira, són ara les 9 i aquí estem a Filadèlfia. És difícil no pensar en aquelles untadetes, A Filadèlfia, costa est, anem al Midwest, però ens anem a Iowa, concretament a Cedar Falls, amb encara no 40.000 habitants, i una de les primeres ciutats dels Estats Units a oferir internet de fibra òptica d'alta velocitat. El 1950 hi va néixer l'oboista David Reichenberg. Fixa't com sona.

0: És l'adagio del concert per a oboè en re menor opus 9 de Tommaso Albinoni amb l'English Concert i David Reichenberg a l'oboè. Qualitat gairebé vocal, perfecció, i l'oboista nord-americà convertit en un pilar fonamental del moviment de música amb instruments originals a Europa. Tota una fita, però, que no va poder exercir perquè va morir el 1987 amb només 36 anys a causa de la sida. I aquí estem. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: I de Cedar Falls, als Estats Units, ens anem a Cuba. En concret, a La Lisa. És un dels 15 municipis que conformen La Habana, un nucli important de recerca mèdica. Allà s'hi han desenvolupat moltes de les vacunes i medicaments cubans exportats al món. I ara fa 60 anys hi va néixer Rey Ruiz. Li diuen el bombón de la salsa. Fixa't com sona.

0: No me acostumbro del bombón o també l'Elvis de la salsa amb estudis al prestigiós Conservatori de Música de l'Havana, però va ser l'exili el que el va fer saltar a la fama l'any 91 mentre feia una gira per la República Dominicana amb el famós cabaret Tropicana, doncs va decidir no tornar a Cuba i es va instal·lar des d'aleshores a Miami. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics, una zona de confort.
0: Doncs sí, camí d'un quart de nou de la Lisa als voltants de l'Havana, tornarem fins a casa i ho farem en direcció a Vic, amb una de les places majors i fira medieval més famoses del país i un dels temples romans també més ben conservats del món, del segle II després de Crist, però va estar ocupat, de fet va estar ocult durant molts segles, no? I tot això per dir que a Vic hi va néixer la violinista Anna Urpina ara fa 37 anys.

Pour le plaisir, o Aire pels plaers, el primer i segon minuet del pròleg de l'òpera ballet Les festes d'E.B. de Jean-Philippe Rameau, 1739, un mestre absolut del barroc francès. El disc Les Chants de Muse, o El cant de les muses, amb Anna Urpina, una de les poques violinistes que poden oferir un concert amb violí barroc a la primera part i un violí modern a la segona, formada en les millors escoles de Madrid, Weimar, Salzburg i Londres. I ens agrada tot això. I avui farem allò que se'n diu una propina, un bis, per arrodonir, perquè amb vistes a demà, dia 6, que és el Dia Internacional de l'Acordió, un dia que vol promocionar la diversitat d'aquest instrument de vent, la primera patent del qual data de 1829. I en la família hi ha el conegut com a bandoneó, que és fonamental del tango. Destaca sobretot pel seu ús al Riu de la Plata i es toca mitjançant botons, a diferència dels teclats de l'acordió. I avui això volíem visualitzar l'acordió de demà des del bandoneó, saludar tota la gent que té relació amb aquest instrument. Recordem que nosaltres aquí al Pirineu tenim una base important a nivell cultural d'acordeonistes i per això doncs, hi posarem aquesta nota des del Riu de la Plata

0: Homenatge a l'acordió i la seva família amb el bandoneó i aquesta peça excel·lent que passa el temps i aguanta amb força el Libertango Astor Piazzolla. I ara acabarem amb la que és l'hora dels adeus i que precisament, ja haureu anat veient el tema, fa referència a aquesta música misteriosa. Fins a l'últim moment, doncs no ho direm, perquè l'hora dels adeus avui amb la Clara, de Sant Pere de Torelló, membre de la Coral de Tona.
1: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: Clara, benvinguda i moltes gràcies.
2: Bona nit.
0: Bona nit. És cert que la música és la teva salvació, així de clar?
2: Bueno... És que és la meva manera de viure, la música. És el meu camí, és el que faig servir per gaudir de la vida.
0: Mm-hmm. I imagino que són els millors moments de la setmana, quan assageu.
2: Mira, sí, el que passa que... Deixa'm dir-te, recordar-te que canto el Cornou de Tona, però també canto el Cocoa de Sant Pere i l'Orfeó Bigatà. Que no se m'enfadin, saps?
0: I tant.
2: Perquè també me'ls estimo molt.
0: No, rigor, rigor abans que res. I tant.
2: Sí. Quan assajo amb els cors és un plaer compartit. Això és fantàstic. El que passa és que jo sempre canto. Canto no només quan assajo, sinó quan sóc a casa, quan... De fet, sempre tinc la música a dins. És a dir, no sé fer res sense la música, no.
0: I això, Clara, ja es porta a dins o es cultiva?
2: Jo crec que les dues coses, perquè recordo, mira, últimament he llegit com petites cartes que la meva mare escrivia al meu pare, a vegades quan era de viatge, i li diu, mira, la Clara està ballant la xica Yeye, o sigui que, i tenia 3 anys que cantava i ballava per casa, no? Però jo crec que després dels estudis,

0: centre de Nova York.
1: Sí, sí, vam cantar, però ja t'ho vaig explicar en aquell moment, però és que vam cantar tant. Teníem un concert allà preparat per l'Institut Català de Nova York, però a part d'això, doncs, tota la setmana vam estar cantant pues, per la High Line o els Gratacels o pel parc, el centre del parc, o sigui, va ser molt bonic cantar junts per tot arreu i en català, bueno, és que no... Jo crec que no ho oblidarem. I ens ha costat una mica tornar a la realitat, eh? Ens ha costat una mica.
0: Que bé, són petits fruits, no?, d'aquesta passió, d'aquesta vocació.
1: Sí, sí. La veritat és que és que he tingut molta sort a la vida en aquest sentit, bueno, en molts sentits, però en aquest sentit musical he tingut la sort de poder estar en molts llocs que m'han aportat moltíssim i que agraeixo des d'aquí infinit.
0: I Catalunya Música, quin lloc ocupa en la teva vida?
1: Pues mira, t'he de dir que és una mica recent, és a dir, t'he de dir que s'ha fet a través teu. És a dir, no, jo no escoltava tanta música clàssica. De fet, la música més, per exemple, l'òpera, la coneixia a través del meu pare, que ens posava òperes i sarsueles quan érem petits, però Catalunya Música en si, pues, poder no ho havia escoltat massa. I des de que tu estàs al programa, ho sento, però ara me la poso no només amb el teu programa, sinó que me la poso diàriament, estonetes, començo a conèixer Catalunya Música i ho agraeixo, perquè la veritat és que m'havia perdut aquesta part, me l'havia perdut.
0: Ho celebrem de totes, totes. Per cert, Clara, has triat el Plaisir d'amour de 1784 sobre un romanç francès de Jean-Paul Égide Martigny, que ve a dir que sí, com l'amor pot ser d'intens, però també de passatger, i el seu sí, record persistent i també dolorós. L'han versionat infinitament, Plaisir d'amour. I has triat Joan Baez, que té una història per tu?
1: Sí, perquè és una petita història. Jo vaig conèixer aquesta melodia, perquè jo no sabia que era Plaisir d'amour. Quan tenia 15 anys, en una pel·lícula d'en blanc i negre vaig sentir aquesta melodia. I em va quedar sempre més, però jo no sabia quina cançó era. I llavors, al cap dels anys, fa molt poquet, quan jo em posava cançons de la Joan Baez, perquè també m'agrada molt cantar-les així amb la guitarra i la Mercedes Sosa o coses d'aquestes, canto molt a casa, llavors em vaig posar una peça d'ella i va sortir aquesta música. I jo no sabia que deia Plaisir d'amour. No en tenia ni idea. I llavors, a partir d'haver escoltat la Joan Baez en aquesta peça, doncs he conegut que era això, em pensava que era una música molt amorosa, però no és només amorosa, té un punt de tristesa que no li sabia, em pensava que era més, no sé, no? Que parlava d'amor i prou, i aquí parla de l'amor, però parla del desamor també.
0: I tant.
1: I llavors també no sabia que era la base de la música de Can't Help Falling in Love,
0: sí, d'Elvis Presley. Sí, sí.
1: Doncs jo l'havia cantada també amb unes meves amigues que fem teatre fa molts anys i som molt amigues. La vam cantar amb una peça de teatre que vam fer les tres, que la vam construir les tres, i vam cantar aquesta cançó. Jo no sabia que Plaisir d'amour era la base d'aquesta cançó. I també voldria, no sé si demanar-te, que aquest Plaisir d'amour una mica els hi dedico amb elles, perquè me les estimo molt, són amigues de fa molts anys i ja estan passant moments molt durs, i m'agradaria que aquesta música les acompanyés.
0: I són amigues
1: si
0: teves?
1: No et sap greu.
0: Amigues teves?
1: Sí, sí. Fem teatre juntes.
0: I ara estan escoltant.
1: A part de cantar, sí, jo crec que m'estan escoltant, jo crec que sí, però no els he dit que parlaria d'elles, no els he dit. Els he dit que escoltessin el programa, que hi havia una petita sorpresa, però no els he dit el què. O
0: sigui, és que ara estan superant unes dificultats, és això?
1: Sí, sí.
0: Doncs fem-ho extensiu, Clara, per tota la gent que pugui, com elles ara estan en un moment així, sí, que dissortadament passa la vida, desitjant que el temporal doncs vagi minvant, no? I torni aquella serenor que sempre agrada, no?
1: Sí, s'ho mereixen tot.

0: totes dues, molt. Són dones molt fortes, i però bueno, que jo estic segura que els agradarà i estaran molt contentes. Jo
1: ben
0: estic segura, vai.
1: Doncs, Clara, moltíssimes gràcies des de Sant Pere de Torelló i a tots els oients que ens seguiu. Demà us esperem a partir de les 8 i farem una mica de Fixa't com sona. Clara, molts records.
0: Gràcies per aquesta oportunitat.
1: Igualment.
0: Gràcies.

0: Fins aquí, música sense paraules. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Malgrat va trigar 22 anys en concloure la seva primera sinfonia, els anys de maduresa creativa de Johannes Brahms van ser molt prolífics. Coneixem el Brahms consolidat amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics. Cada dia a 1:00 PM a Catalunya Música.
4: ...2026. Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
5: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
4: Modernisme, artesania i espiritualitat.
5: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
4: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.

0: Catalunya Música. Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
1: Hola, bona nit. El compositor i pianista suec Jan Lundgren i el guitarrista brasiler Yamandu Costa protagonitzen la trobada amb la qual comencem la sessió d'avui. El projecte es diu Inner Spirits i hi trobem el melodisme de la música tradicional escandinava fusionat amb el de la brasilera a partir de la química que s'estableix entre aquests dos experimentats improvisadors. Benvinguts.

Doncs una havanera per començar amb el pianista suec Jan Lundgren i el guitarrista brasiler Yamandú Costa i aquest instrument particular que toca una guitarra de 7 cordes que estén els registres de l'instrument, especialment en els greus.

Doncs havíem enllaçat dues composicions de Jan Lundgren, Galliano i Freso. Les tocava en duet amb Yamandu Costa, dues composicions que el pianista suec dedicava als seus dos companys en un projecte de fusió de llarg recorregut, Mare Nostrum. Aquest projecte que van iniciar el 2007 i que s'acabaria allargant més d'una dècada.

Paolo Fresu al fiscorn, l'acordionista Richard Galliano, el pianista Jan Lundgren, un músic sard, un de francès i un de suec, que iniciaven aquest projecte que connectava la música de les seves tradicions respectives a través del llenguatge jazzístic. Mare Nostrum és el nom d'aquesta aventura que han acabat retratant en tres entregues discogràfiques. Lundgren signava el tema que sonava ara, Farvel, i també és l'autor d'aquesta altra cançó, L'Eclat.

Vine a Mea és un dels himnes sacres que Jan Lundgren prenia prestat per al projecte Magnum Mysterium, amb referents com el ja clàssic àlbum Officium, que l'any 94 havia gravat el saxofonista Jan Garbarek. Lundgren explora l'art de la improvisació per damunt les línies de la música vocal del Renaixement en aquest projecte del 2007. Lundgren, que jugava en aquesta gravació també amb les ressonàncies naturals de la Catedral d'Estocolm, que li obrien les possibilitats tímbriques a l'hora de fusionar les seves improvisacions amb la interpretació literal de la música del Renaixement que feia el cor Gustav Ljungqvist.

Noves harmonies de Jan Lundgren per a l'himne Angelus Otem Domini del compositor romà del Renaixement Felice Anerio. L'habilitat de Lundgren a l'hora d'integrar influències musicals que podrien semblar dispars també és el fil conductor d'aquest altre projecte en trio, els seus estàndards suecs.

Min Blekingsvigt, el meu poble blanc. Lectura de Jan Lundgren en trio amb el baixista Mathias Svensson i el bateria Rasmus Kilberg d'un dels seus estàndards suecs. La música clàssica contemporània, la riquíssima tradició folk escandinava i els grups jazzístics afroamericans amb Oscar Peterson com a model es troben en aquesta proposta d'estàndards suecs de Lundgren.

Sack det Met et Lende. Segons el traductor de Google, digue-ho amb un somriure. És un altre dels estàndards suecs de Jan Lundgren i el seu trio, Matthias Svensson al contrabaix, Rasmus Kilberg a la bateria. Prenent aquesta idea que els jazzistes nord-americans han utilitzat durant tant de temps, és a dir, de partir de les cançons populars del repertori de l'American Songbook per iniciar les seves converses jazzístiques. És així com Jan Lundgren i el seu trio recuperen cançons populars europees i les converteixen en nous estàndards.

Jan Lundgren dialogant amb el contrabaixista suec Mathias Svensson i el bateria hongarès Zoltán Korts al voltant d'una cançó popular d'Hongria, Sota les muntanyes de Zistari. Lindgren havia començat la seva carrera com a pianista clàssic i va descobrir el jazz de manera gairebé accidental. Va fer aleshores una immersió profunda en el Great American Songbook i en les gravacions d'Errol Garner, Bill Evans, Oscar Peterson i Bud Powell, que el van portar a buscar en les melodies populars europees aquesta font original per desenvolupar-les a la manera d'aquests grans pianistes, obrint així una nova via que altres músics europeus també segueixen als últims temps. D'Hongria ens n'anem cap a Polònia.

la música del polonès Krzysztof Komeda, segons el trio de Jan Lundgren. Tancarem amb una balada. Into the Night és el títol d'aquest tema central d'una altra col·laboració de Jan Lundgren, la trobada lírica amb el saxofonista francès Émile Parisien, sostinguda pel baixista Lars Danielsson. Demà més. Bona nit.

Ara us convidem a sentir la suite francesa per clave número 1, número de catàleg 812 de l'àlbum d'Anna Magdalena de Johann Sebastian Bach. L'intèrpret és el clavecinista Nicholas McGuigan.

0: Nicholas McGuigan, clave, ens interpretava la suite francesa per clavecí número 1, número de catàleg 812 de l'àlbum d'Anna Magdalena de Johann Sebastian Bach.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara el concert per a violoncel i orquestra en si menor, opus 104 d'Antonín Dvořák, en la versió de Mieczyslav Rostropovich, violoncel, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, sota la direcció de Herbert von Karajan.

Mieczyslaw Rostropowicz, violoncel i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, sota la direcció de Herbert von Karajan, ens oferien el concert per a violoncel i orquestra en si menor, opus 104 d'Antonín Dvořák.

0: Catalunya Música.
1: Continuem amb música de cambra del compositor rus Piotr Ilich Tchaikovsky. L'any 1871 va compondre el quartet de corda número 1 en re major, opus 11. El sentim tot seguit en la versió del Kuss Quartet.

0: Música de cambra esplèndida del compositor rus Piotr Ilich Tchaikovsky era el quartet de corda número 1 en re major opus 11, tal com l'interpretava el Kuss Quartet.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Us convidem a continuació a sentir un dels poemes simfònics de Richard Strauss. Hem triat el seu opus 24, Tod und Verklärung, Mort i Transfiguració, obra composta l'any 1888, que ens ofereix l'orquestra de la Tonhalle de Zuric, dirigida per David Zinman.

0: S'acaba aquí el poema simfònic Tod und Verklärung, Mort i Transfiguració, opus 24 de Richard Strauss. En sentíem la versió de l'orquestra de la Turnhalle de Zuric, dirigida per David Zinman.
1: Catalunya Música.
2: Continuarem amb la cantata Io son pur solo, d'Alessandro Scarlatti, que ens interpretarà la soprano Susana Crespo amb el conjunt Música Poètica.